0: a fer la secció, fem la pretertúlia i sí.
1: N'hem parlat una mica.
0: Sí, fa una estona em dius, però ja dorms bé? I aquesta és la part, és la primera pregunta, i ja ataques la part emocional,
1: sí.
0: Ja descanses bé i dono fe que un dels aspectes que ataques és aquest, no?
1: Sí. Bueno, si parlem una miqueta de pues, això, no? El descans, de les emocions, no? O com poder desbloquejar, no? Aquesta part, m'agrada explicar-ho bastant bé, no? Perquè quan parlem, per exemple, emocions i digestió,
0: sí.
1: No estem dient que tot sigui psicològic, mm-hmm. No? Hi ha un símptoma, o sigui, ni que el símptoma sigui imaginari, o sigui, la inflor que hi ha, no? Els símptomes, és real, el trànsit alterat, no? Que hi ha gent que tenen diarrees o que tenen restrenyiment, és real. O sigui, el que passa és que el cos no sap separar tan bé com nosaltres el que és emocional de lo nerviós, de lo digestiu. Per ell, tot forma part del mateix sistema.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha persones que acumulen tensió durant mesos, no? I tenen un nivell d'alerta doncs, bastant alt. Són persones que funcionen, que treballen, que cuiden a tothom i que tenen el cos constantment activat. Aleshores, l'intestí és d'un dels grans llocs on més es manifesta, no? El cos aprèn a viure en modo defensa i l'intestí es torna més reactiu, més sensible, més irritable, no? Què passa, no? Hi ha un cercle que es crea bastant sovint, que és doncs que apareix doncs, un símptoma, no? La persona s'espanta, uh-huh. Comença a vigilar-se més, s'obsessiona perquè li pot fer mal si menja alguna cosa li senta malament, menja amb tensió, aquesta mateixa tensió augmenta doncs, la reactivitat intestinal, no? Per això, treballar les emocions des de la consciència, que dèiem, és molt important, eh? Però quan dic consciència no parlo d'una cosa abstracta, no? Parlo doncs, d'ajudar la persona a veure en quin estat doncs, està vivint el seu cos i reconèixer, doncs, poder entendre d'on ve i reconèixer patrons, no? Que un té. No? Entendre que quan està en tensió, no? Pues adonar-se de si sempre menja ràpid, de si sempre viu amb exigència, no? De si no es permet parar, de si no es permet fer exercici perquè no té temps,
0: uh-huh.
1: Saps? S'ha de buscar aquella eina que és la que ens fa estar bé, perquè és la realitat i la...
0: Ser conscient d'on vens, no? És a dir, per què estàs així o per què tens això, no?
1: Exacte. O sigui, l'eina la tenim,
0: ja.
1: No? Un cop tenim la consciència, tenim l'eina per poder fer.
0: Clar.
1: I al final és el camí, és... No, però és que estoy... Ja, però és que fes el passito. Poses el passito.
0: Uh-huh.
1: Allò és... Quan posem llum, passen coses superinteressants, eh? Vull dir, al final sí que és des de l'obligació, moltes vegades, però... El nostre sistema nerviós, a la que entra en un estat de rutinari, ja sent les coses com a hàbits. I això és superinteressant. I aleshores ja te n'oblides que és una cosa que... Ai, em costava i m'obligava a fer-ho i ja de forma, a la que ho fas 3 o 4 vegades o una setmana o 15 dies... ja forma part de lo habitual. Val?
0: Mm-hmm. Míriam, se'ns va acabant el temps, si et sembla, passem cap a la part final on m'agradaria preguntar-te si hi ha alguna cosa pràctica que la gent pugui començar a fer per cuidar aquesta connexió intestí-cervell i reforçar la microbiota. També puntualitzo que avui estem donant aquesta informació, perquè si algú té algun tipus de dubte, que et contacti via Instagram,
1: mm-hmm.
0: I que concerteu cita, no? I que vingui a consultar.
1: Doncs, sí, merci. De fet, aquesta part és molt important perquè moltes vegades ens obsessionem en què treure'm i que no parlem prou de construir, no? Si parlem d'alimentació, per exemple, és una base molt important que per reforçar la microbiota, no? Per exemple, els aliments rics en fibra vegetal, no? El que són... verdures, hortalisses, llegums,
0: uh-huh.
1: La fibra doncs, alimenta moltes espècies beneficioses de la microbiota, no? Bueno, algo molt interessant, per exemple, són alguns aliments com el midó resistent, no? Com la patata, l'arròs, refredats, perquè poden

0: Poden actuar com substrats per a aquestes bactèries, no? Els aliments fermentats són molt interessants. Doncs també, per exemple, els aliments rics en polifenols, no? Que vol dir els fruits vermells, el cacau, no? Que és la xocolata,
1: cacau pur, sí.
0: El té verd, la magrana, tot això ens ajuda a modular aquesta microbiota.
1: Deixa'm preguntar-te per la xawanda, que la tens per aquí apuntada, sí. Que últimament la veig molt per internet.
0: A veure, si parlem una miqueta de suplements, com hem parlat abans del cortisol, l'ashwagandha és una eina bastant interessant quan hi ha estrès sostingut, no? O hiperactivació per desconnectar. Quan regulem millor aquesta part, doncs també millora la resposta digestiva. En alguns casos, si són persones que els hi costa dormir, normalment es dona al matí, però quan són persones que arriben al vespre amb una superactivació cortisolal, a vegades jo la recomano a la nit per baixar aquest, aquest cortisol.
1: Exaltació, no? Que arribem allò a màxims.
0: Sí, exacte. Ja que estem parlant de suplements, m'agradaria parlar un momentet dels probiòtics, no? Els probiòtics poden ser molt útils, no? Però no serveixen tots per tothom, no? En alguns casos ajuden molt, però sobretot després de prendre un antibiòtic, això segur. Però bueno, s'ha de mirar quines cepes concretes, o sigui, si hi ha alguna disbiosi, o com pugem el sistema immunitari, doncs és una eina superinteressant que jo treballo bastant des de la consulta també.
1: I per acabar, amb alguna idea final, interessant per qui ens pugui escoltar?
0: Doncs a veure, doncs, m'agradaria comentar que moltes vegades darrere d'un intestí sensible no només hi ha un aliment que ens molesta, pot haver-hi doncs, això, doncs, una microbiota alterada, una alteració digestiva, un sistema nerviós que porta massa temps activat, no? I amb tensió. Aleshores, doncs, la salut digestiva depèn del que mengem, però no només del que mengem, eh? També depèn doncs, això del nostre sistema nerviós, de com respirem, descansem, com vivim, no? Com sortim d'aquest modo alerta, no? Que ja. Moltes vegades ens porta la vida a estar així, una miqueta.
1: Doncs vinga, i quan deixem d'estar en alerta, no? L'intestí...
0: Bueno, doncs torna una altra vegada a entendre que és la persona, no? El sencera, i tornem a connectar-nos.
1: Doncs recorda'ns el teu Instagram.
0: Tu dietista integrativa.
1: Vinga, i el recomano moltíssim perquè m'agrada molt que vas posant a històries, recomanacions, sí. Tips i la veritat que...
0: A més, aquest tema el parlo bastant, sí, sobre la part intestinal, emocional també.
1: Doncs queda dit. Míriam, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, ens veiem d'aquí un mes.
0: Molt bé, gràcies Miquel.
1: Bon dia.

0: Cada matí, Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. El jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. L'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que l'expresident espanyol pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que el volen vincular amb la corrupció. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha tildat tot el cas d'error gegant ple de conjectures. Ha activat en alerta el PlaSecat de risc químic a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. 17 dotacions de bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscina i clor que haurien fet reacció. Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. El govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. L'Iran assegura que es reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada vegada més incertes. Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora s'han fet a primera hora del matí, ja s'han acabat, i de moment no hi ha informació del material confiscat ni tampoc de possibles detencions. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona han començat una vaga indefinida i protagonitzen una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats justifiquen la decisió pel bloqueig de les negociacions amb l'Ajuntament de la capital catalana.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. En bàsquet, avui es juguen els 20 minuts pendents del partit Joventut Unicà, que suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà a la segona part amb 20 punts d'avantatge per la penya. El Barça avui està previst que reuneixin Joan Laporta i Xavi Pasqual. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
0: Sol i calor d'estiu amb temperatures que arribaran a prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre els 26 i 29 graus. A la tarda només esperen alguns núvols poc importants a l'Alt Pirineu. Pels pròxims dies la calor s'intensificarà.
1: Trescat Info.
3: Viu la ràdio.
4: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Anem a posar-nos al dia de l'actualitat esportiva amb la Lorena Muñoz. Què tal, Lorena?
1: Bon dia, Miquel, què tal?
0: Bon dia. Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Doncs molt bé, molt bé. Ja ha acabat competicions.
1: Ja, ara sí que tornem aquí quan ja s'ha acabat tot i comença dintre darrere el Mundial, ja.
0: Està tot el peix venut, que diuen, ja.
1: Sí, sembla ser.
0: Vinga, ha canviat molt i han hagut moltes coses des de l'última vegada que et vam tenir aquí. No sé per on vols començar, perquè tenim Champions femenina, descens del Girona, Lewandowski que marxa, Espanyol salvat, convocats ja per la selecció espanyola, la banqueta del Real Madrid i la presidència, que també hi ha eleccions. Per on vols començar de
1: sembla
0: tot aquest
1: que
0: còctel?
1: Ja és, el futbol no descansa, perquè hi ha fi de temporada i se t'ajunten moltes altres coses. Doncs per on vulguis, si vols comencem amb la Champions femenina, victòria del Barça, la seva quarta Champions, i en els últims 7 anys l'equip ha estat present en 6 finals, de les quals hem vist que ha aixecat el títol en 4 ocasions.
0: Val, per tant 4 Champions en 6 finals,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i en moltes d'elles ja s'havia enfrontat al Lyon, alguna la va perdre i aquesta la va guanyar de manera contundent, quan fa uns anys van perdre contra aquest mateix equip per 4-1. Aquesta vegada ho han aconseguit i quart títol per al Barça femení.
0: Van jugar dissabte, em sembla, a la tarda, allò a les 6, em sembla que...
1: Crec que va ser a les 6 de la tarda.
0: A les 6, 3-0 em sembla que van quedar, no?
1: Crec que 4 al final.
0: 4-0,
1: eh?
0: Sí, ja.
1: Sí, 4-0.
0: Clar, no sé si vas poder veure el partit. Si
1: real... No el vaig poder veure, el vaig veure després els highlights.
0: Però em sembla, pel que m'han dit, és que l'Olympique va pressionar bastant.
1: Sí, va pressionar bastant, però bueno, al final l'equip del Barça femení va donar amb la tecla, va saber com donar-li la volta a aquesta pressió tan intensa de l'equip francès i es va fer amb la victòria. I més, sabent que l'entrenador del Lyon ja havia dirigit el conjunt blaugrana i encara venia amb més ganes, però bueno, el Barça va poder donar-li la volta a aquesta situació i per molt que l'entrenador les coneixés perfectament, doncs van saber imposar-se.
0: Bé, el Barça està de dolç en futbol femení i masculí. En guanyar la Champions hi ha, diguem, accés a un altre títol, com es feia abans? O sigui, és la Champions, hi ha un altre com és, em sembla que es deia abans, la Supercopa d'Europa?
1: Crec que sí, que tenen accés a un altre títol.
0: Que no sé si es diu així
1: europeu.
0: Encara, eh? Que em sembla que seria el guanyador de la Champions amb el guanyador de la Europa League.
1: Sí, hauria de ser.
0: No,
1: sí,
0: hauria
1: sí.
0: de ser per aquí la cosa. Fitxatges, baixes, se sap alguna cosa del femení?
1: Bueno, del femení sobretot també destacaria la imatge tan emotiva que van deixar al final les que són parella del Barça, una part jugant per Lyon i l'altre pel Barça.
0: Sí, sí, sí.
1: Van pujar molts vídeos dient el difícil que era com la convivència aquests dies, intentant les dues nervioses cadascuna pel seu equip i intentant no dir res l'una a l'altra ni donar pistes de com anava la cosa. I,
0: que bueno, fort, eh?
1: Molt, molt emotiu, la veritat.
0: El que són les casualitats de la vida, eh?
1: S'enfrenten ara en equips rivals, havien jugat juntes i ara intentaven guanyar la Champions cadascuna per la seva banda. Però bueno, de fitxatges, a nivell de fitxatges encara no sap molta cosa. Ara, bueno, començarà tot ja que és sobre l'estiu i veurem.
0: Sembla que a una de les jugadores li preguntaven si seguiria o no. Em sembla que és a l'Àlexia Putellas.
1: Sí, al final ja són molts anys amb el Barça i potser té ganes de provar altres aventures, com ja li han passat en els últims anys a diversos jugadors del Barça, i veurem si finalment es queda o no.
0: Doncs vinga, veurem. Alguna cosa més a afegir del femení?
1: No, al final, bueno, crec que s'està imposant a Europa, tant a Europa com a Espanya en els últims anys,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: El seu nivell és arrasador, ja et dic, 6 finals en les últimes 7 temporades, només no van estar present en una, i d'aquestes n'han guanyat 4, vull dir... Imparable, l'equip blaugrana.
0: No. Molt bé, molt bé. Doncs des d'aquí, felicitar-les. Et proposo, descens del Girona.
1: Sí. Bueno, crec que...
0: Fa mal.
1: Sí, però era algo que veient tots els partits, perquè estic fent una anàlisi ara de la temporada del Girona i m'estic veient els partits i crec que era d'esperar, sincerament. Perquè sí que és veritat que la primera volta en alguns partits no ho van fer tan malament i van aconseguir algun punt molt important que en certs moments els treien d'aquestes posicions de descens, però si ens fixem durant quasi tota la temporada han estat codejant aquella zona. I bueno, al final han caigut. Jo crec que el principal problema és que no ha tingut com uns jugadors i una plantilla lo suficientment afiançada com per poder Mitchell poder implantar el seu model de joc, perquè venia l'any passat de jugadors que van portar l'equip a Champions, uh-huh. i sis d'aquests jugadors titulars se li van anar, uh-huh. i a més es va enfrontar a un problema de lesions molt gran i havia d'encaixar moltes peces, no? Per exemple, li van arribar jugadors com Echeverri del City, que Mitchell havia volgut posar de nou, però no és un jugador que estigui acostumat a jugar aquí i no sabia bé com col·locar-lo. Després, jugadors tan importants com Unagi van haver d'anar-se'n a la Copa Àfrica a jugar amb la seva selecció i va ser una baixa molt important. Fran Beltrán, que va ser una incorporació superimportant també, però va venir ja a mitja temporada, en el mercat d'hivern. Llavors eren com encaixar les peces d'un puzzle que no les tenia totes, ni no saps per on començar. No? I al final crec que és un equip que es volia fer molt amb la possessió de pilota, fer-se seu el seu joc, però no sabia com acabar de generar perill en aquest últim terç, ni de saber com ben bé arribar arribar a porteria i finalitzar bé les jugades, i al final Banat ha fet una temporada bona, no se li pot retreure en quant a gols, però sí que la seva baixa s'ha notat i comparant a Banat amb Dobby, que evidentment la diferència golejadora és molt gran i ho ha notat molt, i al final és això, és un equip que intentava construir el seu model de joc a partir de la posició, però la cosa és que la possessió ha de ser un mitjà, no un fi. Uh-huh. La possessió ha de ser un mitjà per arribar a porta, identificar-te com a club mitjançant la possessió i en aquest model de joc, però ha de ser un fi que et permeti arribar a porta, no tenir la pilota per tenir-la i perquè sí, perquè hi ha potser partits en el que no cal, i per exemple en un partit contra l'Osasuna o contra el Getafe, on més van fer mal va ser amb 3-4 tocs, ràpid, fent bascular els equips, perquè eren equips amb defenses molt atreçades, i aquest jugar a un o dos toques, intentar encarar, intentar fer les jugades per als carrils exteriors i a partir d'aquí trobar zona d'àrea, els hi va donar resultat. No, no sempre s'ha de tenir la possessió per fer mal a l'equip rival, uh-huh. i doncs això, molt poc creatiu en últim terç, i de cara al camp propi va arribar en un moment de la temporada a ser el segon equip que més pèrdues tenia en camp propi i a més que més gols concedia. Llavors al final són estadístiques que t'acaben condemnant, i si clar, jugues bé però no saps arribar a porta i marcar, doncs al final acabes en aquesta situació.
0: Uh-huh. Ara estava mirant les posicions del Girona, la temporada 23-24 va quedar tercer, els hi va donar accés a la temporada següent a Champions, van patir les conseqüències d'una competició tan exigent com és la d'Europa i van acabar en 16a posició, allò salvant també per un punt la categoria, però aquest any ha sigut ja una mica crònica d'una mort anunciada ja, no?
1: És el que li passa a aquests equips que per un any superbo, després saps que la meitat dels jugadors s'enduran i apostaran per projectes més ambiciosos i més regulars, no? Al final li va passar aquell Ajax de Frenkie de Jong, d'aquella ratxa de jugadors holandesos tan bons de la cantera que van subir, que van pujar amb Ziyech també, amb Van de Beek, se'ls van anar de Ligt i van marxar tots. Van aconseguir guanyar a un Real Madrid a unes semifinals de Champions i i bueno.
0: Bueno, sense anar més enllà, crec que al Villarreal també li va passar una temporada en competició europea, fins i tot perdent la categoria i havent de tornar, no? Com a renéixer,
1: sí, com bueno, a projecte. Al final el Villarreal no fa tants anys que va guanyar el Bayern. a la Champions i que va arribar lluny a la competició, i al final aquests equips que no estan acostumats a tenir aquests projectes tan ambiciosos i consolidar-se en aquest sentit a aquesta escala europea, doncs saben que a la que vingui un club ambiciós i aposti per algun dels seus jugadors, doncs poca fe tenen.
0: Sap greu veure en penúltima posició el Girona, però ja és carn de segona divisió, juntament amb el Mallorca i el Real Oviedo, que són els tres que baixen de categoria. Tens informació de què farà l'entrenador? Mitchell sonava per una banqueta...
1: Sonava precisament per l'Àgex, que n'hem parlat.
0: Però, clar, ara no sé... Clar, jo pensava, si se salven, potser Mitchell ja ha dit, doncs hem salvat categoria, el meu cicle s'acaba aquí, me'n vaig a l'Àgex, era un escenari, però clar, ara l'altre escenari, no sé, clar, que Mitchell deixi ara la banqueta...
1: És que jo veig igual que tu en aquest sentit.
0: Pot ser un cop molt dur per l'entitat, no?
1: Sí, jo ho veig com tu, perquè creia que si el Girona és capaç de salvar categoria... No, el Girona no té res a reprotxar a Mitchell en quant als èxits aconseguits en aquesta temporada, i ja ha estat molts anys a la Lliga Espanyola, primer amb el Rayo, ara amb el Girona, i tindria tot el dret a marxar, però clar, ara que el Girona no ha aconseguit salvar categoria, baixa segona, deixar el club així quan ja està tan acostumat al teu model de joc, a jugar com tu vols i s'ha fet tant a tu, ara marxar quan l'has deixat en segona és molt difícil. Jo crec que per lo que és Mitchell, per com és com a persona, com és com a entrenador i pels seus valors, crec que s'esperarà, crec que intentarà tornar al Girona a primera.
0: Jo crec que el seu objectiu seria aconseguir, és a dir, acabar la seva carrera al Girona pujant l'equip, tornant l'equip a primera divisió.
1: Sí, i ja un cop si aconsegueix aquesta temporada vinent que torni a pujar, ja marxaria.
0: Qui marxa és Pep Guardiola després de 10 anys, em sembla, al City.
1: Sí, 10 anys, 20 títols.
0: Que es diu ràpid, però que tu has de currar i has de dirigir un club de les magnituds del City. No sé fins a quin punt era una fake news o què, però clar, sonava. Vinculaven, no sé,
1: a Itàlia.
0: No, al Girona.
1: No, jo crec que el seu pròxim pas és a Itàlia.
0: Dic, ostres, dic, Pep Guardiola al Girona?
1: No ho
0: Estaria molt bé, eh? O sigui, seria xulo, però no sé... A Itàlia, tu dius.
1: A Itàlia, sí.
0: Sí? T'ha arribat que a Itàlia.
1: A mi m'ha arribat que a Itàlia, més o menys, per ja fer el pas a seleccionador.
0: Val.
1: I crec que Itàlia és un projecte que algú important... I consolidat i amb experiència l'ha d'agafar, perquè la situació de no estar classificat en els tres últims mundials per un país de l'entitat d'Itàlia, crec que ha de portar algú ja amb cara i ulls, amb experiència, i que digui, mira, jo et faré classificar-te, et porto aquí el meu projecte, i crec que ningú millor que Pep Guardiola per intentar aconseguir això. 20 títols, 6 Premier Leagues i la Champions el 2023. Amb una possibilitat i percentatge de victòria del 70%. Vull dir, abismal.
0: Déu-n'hi-do.
1: El City en homenatge li farà una estàtua fora l'estadi i nombrarà la principal graderia a Pep Guardiola. Graderia a Pep Guardiola. Home, al final crec que és el principal que ha fet, perquè al final els equips de la Premier League tenen la sort de que econòmicament tots són solvents i poden competir en aquest sentit. I llavors, per mi, el principal equip de Manchester fa uns anys era el United, no el City.
0: Sí, sí.
1: I des de l'arribada de Guardiola ha sigut totalment al revés i li ha donat aquesta glòria que el City no coneixia, i crec que totalment merescut. No, a més, l'equip també es despedeix de jugadors tan importants com Bernardo Silva i John Stones, que també han estat a l'entitat durant molts anys, i època d'adeus.
0: Ja. T'esperaves el comiat a Pep Guardiola?
1: Sí.
0: Ja es veia venir una mica, no?
1: Perquè l'any passat ja va fer com aquest amago de que potser s'anava, de que potser no, i crec que ja era també la crònica d'una mort anunciada, que si no era l'any passat era aquest, i si no el que ve, però que ja no hi hauria una extensió més de contracte, perquè ja et dic, eren 10 anys. Espero que encara li quedin molts com a entrenador, perquè a tothom que li agradi el futbol és un honor poder disfrutar d'aquest tipus de futbol que proposa Guardiola i d'aprendre d'ell, però crec que era hora de, bueno, per ell, d'assumir nous reptes i que crec que volia que donar aquest pas com a seleccionador i canviar d'aires.
0: I parlant de banquetes, com està la banqueta del Real Madrid?
1: Bueno, la banqueta estava gairebé decidida, per no dir-te decidida, per José Mourinho. Uh-huh. El problema que hi ha hagut ara és, bueno, que el Madrid ha de fer unes eleccions a la presidència i llavors, clar, Mourinho vindria de la mà si es queda Florentino,
0: clar.
1: Però si ve Enrique Riquelme, portarà un altre. Llavors anava a firmar el contracte a Mourinho, no sé si era ahir o abans d'ahir, però per motius de les eleccions s'ha d'esperar aquests resultats per poder firmar com a nou tècnic del conjunt merengue.
0: Quan es faran les eleccions al Real Madrid?
1: Ostres, no ho sé, però crec que ens pilla aquest proper mes de juny, juliol com a molt. Tenen poc marge per preparar la campanya, crec.
0: A veure si puc, habrá elecciones, s'aprova la candidatura d'Enrique Riquelme.
1: Que no ho ha tingut gens fàcil per proposar-se com a candidat, perquè...
0: No, i que arriba...
1: Fort.
0: Arriba fort.
1: Sí.
0: És que jo crec que arriba fort. Aquí està una mica el tema.
1: Aquesta és la cosa, que per postular-te com a president del Real Madrid has de tenir consolidats més de 20 anys, crec que són de soci, tenir l'aval d'un banc important i tenir un patrimoni de més, crec que són més de 100 milions d'euros.
0: Uh-huh.
1: Per tant, no és gens fàcil. I havia hagut la polèmica de que com Florentino és íntim d'alguns dels CEOs dels bancs més importants d'Espanya, hi ha molts que no li han donat aquest suport a Riquelme per poder-se presentar com a president i bueno, finalment ho ha aconseguit i té un mèrit brutal i bueno, hi ve amb tota la intenció del món d'intentar-ho. Serà difícil, però bueno,
0: veurem, perquè és el que bé, penses igual que jo, que arriba fort, amb ganes i es creu que té opcions de dubtar la presidència i això farà ballar una mica el projecte. Veurem si Mourinho cau o segueix, si hi dona continuïtat a Arbeloa, jugadors, que també segurament hi haurà bastanta neteja.
1: Bueno, ja hi ha molts adeus. Carvajal se'n va.
0: Carvajal
1: després de
0: marxa, sí.
1: D'haver-ho guanyar-ho tot, de ser un dels pocs jugadors amb 6 Champions, 6 Champions League, 6 Mundials de Club, 5 Supercopes d'Europa, 4 Lligues, 2 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, una Eurocopa i una Lliga de Nacions. Vull dir, més de 20 títols. Impressionant. També acomiaden a Ceballos i a Àlava. Mm-hmm. Jo crec que s'aniran alguns quants més. I que al final el Madrid veurà cares noves, però per mi també hauria de dir adéu a alguna de les estrelles, perquè és el problema que hi ha hagut en aquest vestuari, no? Uns egos molt grans i després que la seva figura i la seva presència i els seus èxits estaven a sobre del projecte, del que era superior al que era el Real Madrid i al que li podia dir algun entrenador. I crec que això, per una part, Mourinho no sé si és l'entrenador que necessitarien en qual a planificació esportiva i plan de joc, perquè al final l'etapa anterior ja també va guanyar, crec que va ser una Lliga i 2 Copes del Rei i una Supercopa, alguna cosa així, però a nivell de Champions no va aconseguir res, però sí que va assentar les bases de lo que seria el Real Madrid en els pròxims anys, que és aquell Real Madrid que va guanyar les 3 Champions consecutives, no? Llavors crec que a nivell de projecte futbolístic sí que és una mica menys ambiciós del que podria ser de lo que era Xavi Alonso o de lo que podria ser Jürgen Klopp o altres entrenadors que han sonat, però a nivell de gestió, estructura de vestuari i definició d'equip, crec que sí que és el que li vindria bé i veurem què passa.
0: Mm-hmm. Mira, ha fet recentment una entrevista a Riquelme, diu, va ser un encert portar Xavi Alonso i un error treure'l. És a dir, acomiadar-lo, no? I diu que té 2 estrelles internacionals fitxades en el cas que surti com a president. Es postula el 7 de juny.
1: 7 de juny, veu, sabia que era el juny.
0: Es postula, sí. Tot i que em sembla que encara no està confirmat la data exacta.
1: Mm. Mm.
0: Adeus del Madrid, fitxatges encara tampoc no sabem.
1: No, sonen...
0: Fitxatges,
1: a veure, si presenta... Bueno, sonava un centrocampista que es diu Hulman.
0: Hillman.
1: Bueno, sí.
0: No, Hillman és... A la meva època eren uns dibuixos animats.
1: Doncs un centrocampista
0: sí.
1: Nòrdic. Veurem, també, bueno, ambiciós, volien Vitinha, però no crec que sigui possible per la situació en què està. Sonava algun davanter important, com Haaland, i més ara amb la sortida de Guardiola, però concretament jo el que més veig factible a dia d'avui és Rodrigo, de la selecció espanyola.
0: Ja.
1: Però... concretament no crec que de moment presentin cap fitxatge, i més si no saben qui serà el seu pròxim president ni entrenador.
0: Ja. Qui ha dit adéu ja és Lewandowski, sí. Que diu que deixa el Barça.
1: Lewandowski,
0: bueno, ha deixat petjada.
1: Sí, perquè al final, encara que no ha sigut el seu millor any aquesta temporada, al final crec que el que més valora la gent, a part dels gols, va ser que Lewandowski va optar per deixar el Bayern i venir al Barça quan el Barça era un projecte que anava molt fluix, que venia d'aquells anys amb Koeman, de la huella també que va deixar Leo Messi quan se'n va anar, d'aquella època on els davanters eren Luke de Jong, Aubameyang, Ferran Juclar, Ilias Akhomach, etc. I crec que, bueno, va venir en un moment en el que sabia que ell havia de ser l'estrella i ell havia d'encapçalar un projecte que li tornés al Barça a competir per tot i a ser un equip solvent a Europa. I crec que això la gent del Barça ho valora moltíssim, i per això se li trobarà molt a faltar i se li aprecia molt aquest gest, no? De deixar un equip tan important com és el Bayern quan opta a tot per deixar aquest capítol, tancar aquest capítol i venir a un Barça que estava en una de les seves pitjors situacions.
0: Sabem alguna alta, alguna baixa més del Barça?
1: Bueno, baixa sonava per anar-se'n Balde i Koundé. Jo, De Jong diu que continuarà, però bueno, tinc els meus dubtes, bàsicament perquè un cop ha tornat de la lesió, i crec que sí que Flick li podia haver donat més minuts, es veu que Gavi, Bernal i inclús a vegades Casado ha estat...
0: per sobre, no?
1: Sí, ha estat per sobre d'ell. Llavors, ell diu que continuarà el Barça, però veurem, perquè no crec que accepti la situació de ser el quart migcampista del Barça. Llavors, veurem. Koundé sonava molt perquè està com molt... se li veu trista, no? Se li veu com que ja no... no té ganes de jugar, no està motivat, i crec que per aquí podria ser una opció, i crec que no seria mala opció en el sentit de que el Barça, si hi ha un interès de la Premier, podria demanar una xifra al voltant dels 80 milions, algú que li vendria molt bé per intentar buscar aquest substitut de Robert Lewandowski i afrontar aquest fitxatge, i no seria una mala opció. I podria fitxar econòmicament algun més barat com Dumfries, aquest perfil lateral, o fer-se amb el servei de Cancelo, que ha caigut de peu, i encara que semblava que els primers partits i no venia amb la millor forma, ho ha demostrat i ha sigut clau. S'ha posicionat per davant de Koundé i de Balde en moltes ocasions.
0: Però Koundé tindria contracte? Vull dir, perquè estic veient que té 27 anys... Si encara té contracte, jo crec que aquí al Barça encara...
1: per això pot treure més benefici.
0: Podria treure calaix, cosa que no ha sabut fer durant molts anys.
1: Sí, per aquesta, o sigui, jo crec que és una oportunitat molt bona perquè el Barça pugui posar un preu veritablement bo als seus jugadors.
0: Vull dir, té un bon cartell, sí. Europeu.
1: Sí, hi ha interès per part de la Premier, i crec que això, aquesta xifra en tornaria entre els 80 milions, no? Crec que serien un ingrés molt important. Per Balde, si finalment el venen, jo sí que em guardaria una opció, perquè és veritat que Balde és un perfil molt jove, que encara té molt de potencial, i encara que no estigui en el seu millor moment de la carrera, té molt marge per millorar, i em guardaria com aquesta opció de recompra per si el necessites. no? Que no passi com Cucurella, que el vens i després ara és un dels millors laterals i titularíssim a la selecció. Guarda't aquesta opció de tornar-te'l a l'equip, però una xifra no seria gens baixa tampoc, i pot treure cartell a molts jugadors. Frenkie, ja et dic, també de moment té contracte, sí que és veritat que menys marge, però també li traurien un benefici econòmic important, i crec que és una oportunitat per fer el que el Barça no ha fet en aquests últims anys, que és treure benefici econòmic, i sumant aquests 80 milions més els 46 que t'han donat per la Lliga, més els resultats a Champions, etc., crec que li dona un marge econòmic que ratificaria que torna a estar en aquesta regla de l'1-1, és a dir, que ja pot fitxar sense problema.
0: Crec que amb la baixa de Lewandowski el Barça podria recuperar el fair play
1: d'1-1. Exactament, que amb aquest rèdit econòmic que pugui treure d'algun fitxatge, més el guanyar la Lliga, més la baixa de Lewandowski, Christensen segurament se'n va també, i donar-li sortida a jugadors importants, tornaria a estar en aquesta regla de 1-1 i ja afrontaria una capacitat econòmica per fitxatge de més de 100 milions, que és el que li faria falta per la posició del nou, i algun reforçar alguna posició més, però que tampoc et donaria per molt més. Llavors ha de quadrar molt bé els números, però pot afrontar algun projecte de gran envergadura si es dona aquesta situació.
0: Se m'acaba el temps, Lorena, i no vull deixar de preguntar-te com veus la convocatòria de la selecció amb aquests 8 jugadors pel Barça, cap del Madrid.
1: Sí, jo crec que el Madrid en aquest sentit hauria de fer una reflexió del seu projecte i del seu perfil esportiu en els últims anys, perquè que l'equip de la capital no aporti ningú equip a la selecció espanyola. Els únics que estaven pendents eren Hausen, que per mi no ha donat el nivell, sobretot en aquest segon tram de temporada, com per entrar a la convocatòria per sobre d'Eric o Pubil. I Carvajal, que bueno, ha patit una lesió, no venia en el seu millor moment de forma, i crec que es cau per això, en el que podia haver estat el seu últim Mundial. I al final, és que la plantilla del Barça en aquest any ha sigut sobretot de cantera, ja sigui per situació econòmica, per projecte esportiu, pel que sigui, però ha portat molts jugadors, i crec que tots els que estan a la llista, Barça, Atlético, Celta, de tots els equips que estan, es mereixen estar. Vull dir, sí que tothom, per preferències pròpies, per forma de pensar, per ser d'un equip o d'un altre, poden trobar a faltar algun jugador. Gent pot reclamar perfils com Fornals, Isco, i no trobar tant de sentits a perfils com Jeremy Pino o Baena, que no ha fet una gran temporada a l'Atlético de Madrid, però al final crec que tots els que estan han fet mèrits prou suficients com per estar, i que sí que tothom a nivell personal pot trobar a faltar algun jugador, però ningú es pot queixar de la llista que ha fet, perquè tots i cadascun ha fet mèrits suficients com per postular-se per la Copa del Món.
0: A més, una selecció molt jove.
1: Molt jove, però jove però amb experiència, perquè, per exemple, Laporte ja ha tingut presència en altres mundials, Gavi ja ha jugat un altre mundial, Pedri, sembla, és molt jove, però és que té una experiència brutal. Llavors és aquest perfil de joves però amb experiència que realment li pot donar rèdit.
0: Quan comença el Mundial?
1: El Mundial l'11 de juny i el primer partit d'Espanya és el 15.
0: El tenim aquí, eh?
1: Ja toca.
0: Dos setmanes ja continua la competició amb el Mundial. Lorena, ho deixem aquí. Moltes gràcies.
1: A tu.
0: Segueix analitzant el detall i ens veiem ben aviat.
1: I tant.
0: Que vagi molt bé. Bon
1: Igualment.
0: Dia.

0: El Sots 25 masculí del Club de Bàsquet d'Argentona ha signat una temporada absolutament magistral. 24 victòries, títol de Lliga a la butxaca i un merescut ascens a Primera Territorial. Però la història d'aquest curs no acaba aquí, perquè el pavelló d'Argentona serà la seu de la final A4 de Barcelona els pròxims dies 30 i 31 d'aquest mes de maig. Per parlar de tot aquest camí d'èxits, de com es gestiona un grup guanyador i de com es preparen per la gran cita del tancament de curs, avui ens acompanya el gran artífex d'aquest equip des de la banqueta, en Gerson García. Gerson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, molt, molt content, molt content.
0: Sí, païnt...
1: païnt la temporada, de moment.
0: Títol de Lliga i l'ascens, que com deia són una realitat, després de signar 24 victòries, ni més ni menys, per dues derrotes, em sembla? 24...
1: Sí, sí, sí. Ha costat, per això.
0: Sí?
1: Sí, no et pensis que ha sigut... Sembla que la gent diu dues derrotes només.
0: Gairebé imparables, no?
1: Però bueno, no... Hi ha partits que han costat molt, hem tingut, bueno, la temporada és molt llarga,
0: yeah.
1: Hem tingut dos jugadors fora, que tenia dos jugadors d'Erasmus, i vam començar a mitja temporada amb 10 jugadors, i bueno, pues, entrenant i a base de treball i paciència, pues anar guanyant partits.
0: Vinga, parlarem de com ha anat aquesta temporada i també animar i fer una crida a l'afició perquè vinguin aquest cap de setmana, el dia 30 i 31, al pavelló. Si haguessis de descriure aquesta temporada amb una sola paraula, quina seria i per què?
1: Bueno, seria química i treball en equip, sobretot.
0: Química.
1: Sí,
0: això vol dir que hi ha hagut família dins de l'equip, o no?
1: Sí, perquè és un grup de jugadors d'aquí d'Argentona, de Mataró, d'aquí de la zona, no? I que ja es coneixien de l'any passat, ja jugaven junts, bueno, molts anys, alguns han jugat junts, i són joves, no?, amb ambició, que volen anar millorant, competitius, i bueno, l'equip era semblant al que tenia l'any passat. Algun jugador de l'any passat va pujar a l'equip de Copa del Sènior A, i vam reforçar amb tres jugadors del Sud 20 i un jugador que havia estat als Estats Units i tal, però que eren quatre jugadors joves. Llavors aquests ja es coneixien entre ells una mica de club, però han ficat una mica d'intensitat, de competitivitat als entrenos amb els que ja són amics. I bueno, pues ha pujat el nivell dels entrenos, el C10-12, al final pues hi ha més competència, però el bo és que es porten bé entre ells també, o sigui, que hi ha química, no?
0: Ja. Quan va començar a rodar l'estiu passat, quin era l'objectiu real del cos tècnic i de la plantilla? Es parlava obertament de poder assolir l'ascens de la categoria, o era un objectiu que ha anat madurant a mesura que anaven passant les jornades?
1: Bueno, al principi de temporada... ells venien de quedar mitja taula cap amunt, però no van arribar a les primeres posicions, i llavors, clar, jo veia que tenien potencial de quedar entre els dos primers, i ja des del principi vam intentar, pues, fer-ho competitiu, no? Dir, l'objectiu és millorar. Si l'any passat vau quedar sisens, per dir alguna cosa, no me'n recordo, pues l'objectiu és quedar primers. Si després caiem segons o tercers, bueno, però sí que va marcar una mica el camí de dir, hem de quedar primers i hem de millorar, no? I llavors a partir d'aquí, pues, hem anat treballant i s'han anat aconseguint els resultats, però també hi ha hagut dies que hem guanyat una mica de sort, vam anar a Vic i vam perdre, hem tingut dos d'Erasmus, llavors haver-hi una època que érem 10 i si un es lesionava o dos pujaven a anar al Sènior A, eren molt pocs i havíem de sobreviure, no?, una mica.
0: Ja, ja.
1: Vull dir...
0: Que al cap i a la fi, davant d'aquesta aparent superioritat de dir hem guanyat 24 partits i dos derrotes, no ha estat un camí de roses, diguem, no? Hi ha hagut diferents reptes i aquí et vull preguntar una mica quins han estat aquests principals reptes que has hagut de superar tu com a entrenador, ja sigui lesions, ratxes o moments d'angoixa, que no sé si també hi han aparegut al llarg de la temporada, per mantenir una mica la regularitat, no? Que al final la competició és... el premi és aquest, no? Si ets regular, t'assegures estar allà dalt.
1: Sí, el més difícil era quan no érem 12, pues els pocs que érem seguir mantenint la intensitat i la concentració. I això també es fa com una mica de dir, bueno, apretem quan s'ha d'apretar, però si algun dia hem de fer una xerrada, una mica de, descans, una mica de ser comprensiu, no? Una mica de paciència. I bueno, en els partits que hem sigut molt pocs, pues jugar molt, amb molta estratègia, molt la mentalitat, el que hem de fer, com una mica el pla de partit, i aconseguir, pues, això, treure les victòries, tot i ser pocs a vegades, no? Al principi de temporada, sobretot.
0: Quin diries que ha estat el rival o el partit més difícil d'aquest any? Aquell on vau haver de treure el caràcter de campions?
1: Bueno, hem tingut diversos, les dues derrotes, una va ser anant a Vic, que el viatge a Vic sempre... El Vic va quedar, al final ha quedat tercer. Aquell va ser dur, perquè van començar perdent...
0: Quart, em sembla que ha quedat.
1: Amb un parcial de... Van començar el partit fent 0 punts i ells portant 7-0 o alguna cosa així, o 9-0. Aquest del Rosella, que ara s'ha classificat a la Final Four, van venir aquí a Argentona,

0: jugador que s'enfada, algun jugador que volia jugar més i al final no juga tant. Llavors també hi ha hagut partits d'aquests, però bueno, hem tingut partits igualats que hem guanyat, on vam guanyar quasi a l'últim segon per un tiro, un tir de tir lliure així, o un triple d'un jugador meu a l'últim segon. I també es veu aquí que en els moments importants els jugadors mantenen la concentració i diuen, va, estem aquí per fer-ho bé, són competitius. I hi ha jugadors que tenen 23-24 anys, ja són més madurs perquè porten un any jugant a sub-25 o a sub-20 i ja se'ls veu i pugen amb el copa. I en algun moment els hi ha costat, que dius, hòstia, són una mica immadurs perquè hem comès errors i es fiquen nerviosos, però altres moments han sabut aguantar i el moment difícil ficar el tiro guanyador, saps?
1: El partit més fàcil que creus que heu tingut a aquesta temporada?
0: Bueno, hi ha alguns que hem jugat contra els últims o els de baix i hem arribat a 100, no sé, 120 punts o una barbaritat, eh? Era robar pilotes, córrer, triples, ha sigut... Hi ha hagut partits que han disfrutat de córrer i tirar triples, ha sigut una mica un espectacle i ells també s'ho han passat bé perquè no havien jugat mai un partit amb tanta anotació, potser.
1: Ja, bé, em sembla que acabeu la temporada sent també l'equip més anotador de la categoria.
0: Sí, hem intentat jugar amb ritme, amb contraatacs, amb triples i, bueno, els jugadors s'han sentit còmodes i tenim uns quants que són anotadors, que són tiradors i es nota, no?
1: Clar, en el vostre sentit, com equilibres l'atac amb la defensa? Tu ets partidari també de que un bon atac... No, com és? Un bon atac comença per una bona defensa o alguna cosa així? Hi ha equilibri o ets més un entrenador d'atac i que anar a buscar la cistella ràpida?
0: No, bueno, jo defenso bastant la defensa primer com defensa,
1: una bona defensa és
0: defensa
1: un
0: rebot, sí, defensa rebot, intentar robar boles perquè això és el que et fa córrer,
1: yeah.
0: Et fa, llavors pots després, clar, hi ha entrenadors més conservadors que juguen més sistemes antics i més estàtic, no?, amb pivots i tal, i nosaltres hem intentat dir, no, si podem córrer, correm. Si podem penetrar, si podem tirar triples i jugar ràpid, i tenim jugadors que tenen talent, que fiquen triples, pues, per què esperar 24 segons? Si arribes i hi ha un tio obert, pues tira, no? I això els hi ha donat una mica llibertat a atacar amb alegria.
1: Ja. En quin aspecte diries que ha evolucionat l'equip des de que va començar fins ara?
0: Bueno, jo penso que l'any passat veníem de fer-ho bé, però vam perdre partits claus, partits competitius, i aquest any han pujat un punt al nivell d'ambició, a nivell més de dir, anem a concentrar-nos més, defensar millor, i han millorat, no?, a la consistència, no?, de dir, va, hem de guanyar tots els partits, no? Per guanyar la Lliga no es pot fallar mai, llavors has d'intentar pues ser més madurs, han madurat en aquest sentit, no? Tenen més capacitat de controlar el ritme de partit i tot això.
1: En quin moment de la temporada veieu ja que teníeu la Lliga al sac?
0: Bueno, ha costat, eh? No, anàvem segons, darrere del Vic, i clar, vam dir, hem de guanyar, i vam perdre contra el Rosell a casa, i vam dir, bueno, hem de guanyar el Vic, i havíem de guanyar el Parets i altres equips així. Clar, vam guanyar aquí el Vic, no vam guanyar el bàsquet a Beràs, però vam dir, bueno, si seguim guanyant, estem com empatats amb ells. I el Vic va punxar amb el Rosell i tal, i clar, ja quasi que ja ho vèiem allà, quan quedaven dos partits, teníem dos partits de baix, i si guanyàvem, ja guanyàvem la Lliga, no? Llavors, bueno, els jugadors relaxen una mica, però dius, no, hem de guanyar dos. Vam guanyar un, i el Vic va perdre, i llavors ja vam guanyar la Lliga abans d'acabar, quasi.
1: Per tant, també vau ser campions de la competició a falta d'una jornada. no? Sí. Cada bona jornada, però...
0: Matemàticament,

0: que matemàticament ja ho teníeu al sac. A nivell personal, Gerson, com definiries la teva experiència com a entrenador d'aquest grup? Què creus que t'ha aportat aquest vestidor que no haguessis viscut abans amb altres categories o clubs o equip?
1: Bueno, amb aquests jugadors hem pogut treballar bastants sistemes ofensius perquè ells ja són una mica més madurs, no? I hem pogut treballar la defensa i sobretot l'atac amb diferents sistemes ofensius, que això ha fet un joc més espectacular, no? I al final més dinàmic, més triples, el que comentava abans, no? Uh-huh. I això, bueno, això és enriquidor, perquè a vegades quan portes un equip molt de formació t'has de dedicar a ensenyar. Yeah. Ensenyar i formar. I aquests jugadors, pues, sí, que els hi falta aprendre més coses, no? Madurar, formar-se com a un jugador sènior, top, però sí que tenen talent com per poder fer sistemes ofensius, jugar un joc més dinàmic, més alegre, més semblant al que veus per la tele, no? I llavors, pues, això és enriquidor. Jo havia portat equips sèniors o sub-25 que havíem arribat a quedar els primers així, mm-hmm. però jo amb aquest equip, pues, hem jugat un bàsquet molt ofensiu, no? molt dinàmic, molt fluid, i això és el que més m'agrada, no? Com a entrenador, perquè dic, ostres, hem fet partits molt bons, amb molta puntuació, jugant, que és divertit de veure, no? Mm-hmm.
0: El gran repte arriba ara en pocs dies, la Lliga ja està acabada, però podríem dir que el premi gros continua. Cal dir que el cap de setmana del 30 i 31 Argentona es convertirà en l'epicentre. Em deies ara fora del micro que heu demanat que es faci la final a 4 aquí i finalment es farà aquí, a la pista poliesportiva. Es convertirà, doncs, en aquesta final a 4 de Barcelona. Dissabte, dia 30, us enfrontareu als Lluïsos de Gràcia C. Com prepararàs el partit?
1: Bueno, ara queda una setmana, tenim els entrenos aquesta setmana, molta concentració, mirant d'afinar una mica la defensa específica i les jugades en atac, no? I intensitat, o sigui, els partits difícils és concentració i intensitat, sobretot, perquè és una final i has d'intentar no cometre gaires errades.
0: Però ho planteges diferent que la Lliga, per exemple?
1: No, realment...
0: Es planteja igual.
1: Mirem de fer setmana a setmana plantejar-ho igual. Sí que és veritat que al ser una Final Four, pues sí que has de mirar de no anar passat de revolucions. Per exemple, a vegades, si estàs molt ansiós, molt accelerat, pues dius, no, millor no prendre cafè, yeah, i estar més tranquil.
0: Una tila.
1: Sí, no, jo els dic una tila o una mica un té verd, així, algú més tranquil, amb teanina, no sé què, perquè si vas massa accelerat o emocionat perquè és una final, uh-huh, comets molts errors i llavors en atac no encertes, no fiques,
0: yeah,
1: i en defensa sí que és intensitat, però a vegades és més concentració. Serà un partit dur, més dur que la lliga regular, que hem tingut 5 rivals forts, per dir alguna cosa, uh-huh. I llavors serà, pues, dur, i els partits durs dur a vegades no fiques tant i has d'agafar rebots, has de defensar i estar més concentrat, més calmat, però bueno, és com hem preparat sempre, vull dir,
0: yeah,
1: preparem els entrenos, una idea de partit i un partit més, mm-hmm, vull dir, és un partit més.
0: Què sabem del rival, dels Lluïsos de Gràcia? No sé si és un equip que ja heu competit aquesta temporada.
1: Altres temporades havien jugat contra el Ciutat Vella o contra ells, i bueno, i hem vist algun partit així per tenir una idea, i és un equip també una mica dinàmic, com nosaltres, que pot tirar, pot penetrar, i pressiona una mica tot el camp, però bueno, potser defensen millor, una mica millor, però nosaltres som capaços de defensar igual, i en atac som millors. O sigui, si al nivell defensiu estem a nivell físic, intensitat bé, el joc fluid ens pot conduir a que fiquem més punts nosaltres, però hem d'estar bé en defensa. Mm-hmm. Sí.
0: Mm-hmm. Clar, jugueu a casa, no? Davant de la vostra afició, això comporta un plus de motivació, però afegeix també una pressió extra al grup o no?
1: Bueno, clar, jugar a casa tothom vol fer-ho bé. És una autoexigència una mica.
0: Ja.
1: Però bueno, hem d'intentar que vingui gent del poble, preminis, minis, nens petits que estan de l'escola, pues, igual que venen a veure el senyor A, pues, com és una final, els convocarem a veure si afició, que no cridin més els de Gràcia, que potser que no s'escoltin els de Gràcia.
0: Que també vindran.
1: Que vindran, no? A cridar.
0: Que també vindran a cridar.
1: I bueno, i fer un partit normal, vull dir, és el que et dic, concentrats, en defensa, i intentar, pues, que les coses flueixin. Vull dir, no posar-te la pressió. Si nosaltres ja hem fet la feina i guanyar la Lliga és el més difícil. Estar tants partits i perdent dos, no? Mm-hmm. Pues ja la pressió hem d'intentar treure-la i dir, ja hem fet la feina, hem de defensar i disfrutar, ja està.
0: El dissabte a les 4 rebeu els Lluïsos de Gràcia, després a les 6 l'altre semifinalista, no? O l'altra eliminatòria serà contra el Ciutat Vella i el Rosella. Per tu quin és preferit?
1: No, ens ha tocat el rival més semblant a nosaltres i més, jo crec que més del nostre estil, i ens beneficia, jo penso.
0: Sí?
1: Perquè el Ciutat Vella és un equip més físic, que té més alers més forts, pivots, és més contundent. Llavors, és de l'estil del Vic, que vam jugar contra Vic i físicament ens va costar, i el Rosella també té un jugador molt gros i alguns físics. Llavors, bueno, el primer partit serà més del nostre estil. Si guanyem, doncs la final serà contra un equip més físic, segurament. Llavors ens ha beneficiat, jo penso. Perquè si ens preparem a nivell de duresa, de menys a més, no? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Clar, entenc que vosaltres jugueu contra Lluïsos de Gràcia, que és del grup 2, i el Rosella, que és del mateix grup que vosaltres, jugar contra l'altre del grup 2, que és el Ciutat Vella.
1: Correcte, i juguem contra els segons. Per tant, el Ciutat Vella se suposa és millor. El Ciutat Vella ha guanyat els dos partits a Lluïsos, i és un equip més fort, més dur.
0: Val.
1: Llavors juguem contra un equip que no és tan fort, entre cometes, no? Que serà difícil igual, no? Però ens va bé perquè així comences per al rival més assequible, com aquí diu. Uh-huh. Tot i que serà una final igual.
0: Sí, sí, sí. Bé, la situació passa que si guanyeu dissabte a les 4, després jugareu el diumenge 31, ho fareu a les 6. Si no guanyeu, jugareu diumenge a les 4, no? A les 4 és l'hora dels perdedors, entre cometes.
1: Sí.
0: No?
1: No volem venir el diumenge a les 4.
0: A les 4, no? En tot cas, per veure qui juga. Però voleu anar el diumenge a les 6 a jugar la final contra l'altra eliminatòria, no?
1: Sí, sí, sí. Si ens trobem a la final, ja et dic, el Ciutat Vella és un equip molt dur, pues serà una guerra, allò. I el Rosella vam anar al seu camp i vam guanyar de poc, un partit duríssim, amb molt contacte, i van venir aquí i ens van guanyar. O sigui, ens hem de venjar. O sigui, tenim motivació.
0: Que la revenja també de vegades l'hem de controlar, no?
1: Sí, però va bé com tenir la motivació, no? de guanyar, perquè l'últim partit contra ells van perdre.
0: Uh-huh. Sí. I li teniu ganes.
1: Clar, clar.
0: Si guanyeu aquesta eliminatòria final a 4, és de l'àrea de Barcelona. Quina és la següent passa?
1: Bueno, en principi hi ha una final de Catalunya, uh-huh, que es faria contra... Hi ha un grup a Girona, que el que guanya Girona fan... El que guanya campió de Girona juga contra el campió de Barcelona a la final de Catalunya, perquè només hi ha aquests dos grups. Val, a tot
0: no,
1: Catalunya.
0: No hi ha final a 4 de Tarragona, per dir alguna cosa, ni de Lleida.
1: No, perquè ja no hi ha grups.
0: No hi ha grups d'aquests. Eh?
1: Llavors, seria final de Catalunya contra el campió de Girona.
0: Uh-huh. Per tant, encara podeu aspirar no només a ser campions de la categoria i pujar, sinó que podeu encara aspirar a ser campions de Catalunya amb el Sots 25.
1: Correcte, correcte. Quedarien 3 partits encara, si guanyem tot.
0: Quedarien 3, quins?
1: Ara la semifinal, la final de Barcelona, i després...
0: He de guanyar 3.
1: Correcte, això és el que es diu perquè el teu cap digui, queden 3, hem de guanyar 3. Que no relaxi ningú, no?
0: Sí, sí, és veritat, és veritat. Sabem quan seria la final contra l'equip de Girona?
1: No sé, no sé encara, suposo que han de ficar seu si podem... si es pot demanar aquí o a Girona o si ho fica a la federació, suposo.
0: Mm-hmm. Home, no sé si deixarien que fos aquí, no? Hauria de ser més un camp,
1: un camp neutre, suposo.
0: Camp neutral, no? Poder, o anar a Ciutat Vella.
1: No, Ciutat Vella no queda.
0: No ho sé. Però bueno, en tot cas, ja es veurà. Primer superar aquests dos partits, no? I després ja es veurà.
1: Veiem.
0: Per anar acabant, Gerson, ara pugeu de categoria, quin tipus de competició és la primera territorial?
1: Bueno, primera territorial seria com la primera d'aquí de Barcelona, que ja són sèniors, ja aquí hi ha jugadors de qualsevol edat, de 30 anys, que poden... Bueno, és una lliga més física i que hi ha jugadors que tenen talent, jugadors que han jugat a categories superiors i sempre hi ha equips que tenen dos o tres jugadors molt bons, llavors canvia una mica l'estil, no? També has de saber parar jugadors de més nivell, jugar contra equips més madurs, has de madurar una mica més, però bueno, l'estil de sub-25 i el nivell que hem fet, si es manté aquest nivell, penso que poden fer-ho molt bé a primera territorial, vull dir, perquè ja tindran un any més d'experiència i competir al màxim, perquè sempre es veu que pel club el primera territorial, si pugés a segona catalana, pues tindria un segon equip de més nivell, que així ajudaria a tenir jugadors bons per ajudar i a nivell competitiu per ajudar el primer equip de Copa Catalunya. Llavors tot això és bo pel club, jo penso, perquè són jugadors joves que ho fan bé, no? I tenen marge de millora i a seguir.
0: Seguiràs entrenant l'equip la temporada vinent?
1: Bueno, tot s'ha d'acabar de parlar. De moment jo estic molt content i la idea és fer un pas més endavant i bueno, ho he d'acabar de parlar amb el club i ja et diré alguna cosa, ja ho veurem. Ja ho... Hem de negociar.
0: Per tant, encara no saps si fossis tu qui estigués al capdavant, si seria una mica... tindries una mica la idea de consolidar el bloc o...
1: Sí, la idea jo penso que és...
0: O fer alguns retocs.
1: La idea és consolidar el bloc, vull dir, l'equip està bé, sempre pot haver-hi algú que... un jugador o dos que no puguin seguir i reforçar amb un jugador o dos, que sempre va bé una mica de competitivitat i ja et dic, ja seguir lluitant per estar dalt. Si aquest bloc pot pujar a segona catalana, pues molt bé, perquè es desenvoluparan millors jugadors i, i és perfecte pel club. Vull dir, el club està fent una gran feina i té molts equips a nivell, uns sèniors que estan molt bé i el club pues això, ha de seguir treballant per mantenir el nivell alt.
0: Un sots 25 que ha estat capaç de sumar 24 victòries, dues derrotes de la categoria, pujar, aspirar encara a Copa, aquesta Copa de Catalunya i fins i tot ajudar el sènior masculí a Copa Catalunya davant de lesions de jugadors a assolir també el repte de la permanència que ha estat molt bé també.
1: Sí, sí, nosaltres hem intentat ajudar el primer equip i sempre és bo, no? pels jugadors que pugen, que es desenvolupen millor, i pel primer equip que té un segon equip de garanties, de gent de la casa, jove, i que té talent per ajudar el primer equip. I això, bueno, això fa que mantinguem categoria alta a Copa Catalunya, que és un nivell molt bo pel poble, vull dir...
0: Sí, sí. No qualsevol municipi pot dir que té el seu equip de...
1: No, molts d'aquí del Maresme no arriben ni a primera o segona catalana, vull dir... Sí, tenim molt bon nivell al club.
0: Sí, sí. Gerson, moltes gràcies per venir, que us prepareu molt bé aquesta setmana, relax, take it easy, que deia la cançó, calma, i tant de bo la propera vegada que parlem sigui perquè ens expliquis que heu guanyat els dos partits.
2: Perfecte, doncs això ho farem. Merci, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Que vagi molt bé.

0: cada matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.
2: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
3: 28 de maig. Crisis de sostenibilitat. L'urgent necessitat d'un canvi. A càrrec d'Antoni Turiel, físic i divulgador científic. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al Centre Parroquial.
4: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
5: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
6: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Què és el que et fa més por?
8: Conduint, el que em fa més por és que em pugui entrar un insecte.
9: Si hi ha una recta i es pot fer, et treus el cinturó i...
10: A paradere.
11: Mateu, deixa el mòbil. Mateu, mira davant. Mateu, el cotxe. Mateu, s'endim.
10: Estem parlant de dues criatures berrejant, cridant l'altre.
12: Sents la necessitat que és aquell moment que necessites tancar aquella comanda, necessites tancar el d'allò i és el moment que ho fas i badada.
7: Badada i el perill.
13: Generalitat de Catalunya.
14: Sempre endavant.

0: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Les 12:05 del migdia, obrim ara sí la tercera hora, el Tic Tac.

0: És l'encàrrec que li han fet al grup Doctor Prats per fer la cançó oficial del Tour de França d'aquest 2026, que engegarà oficialment el 4 de juliol. Es diu Energia i ens serveix per donar-nos l'energia necessària per afrontar aquesta última hora aquí al tic-tac de Ràdio Argentona. I atenció, perquè encara ens queden moltes coses per posar sobre de la taula. D'aquí a molt poca estona ens acompanyarà una persona a presentar-nos un llibre. I és que en un món que sembla moure's a cops de clic, on el soroll digital ens bombardeja constantment i on de vegades dediquem més temps a sobreviure que a viure, d'un temps ençà hi ha una veu que ha aconseguit el que semblava impossible: fer-nos parar, però fer-nos parar per mirar a dins. Ella és comunicadora, conferenciant internacional i, atenció, també és criminòloga especialitzada en anàlisi de conducta. Una ment aguda que utilitza la seva capacitat d'observació no només per entendre com som, sinó convidar-nos a transformar-nos. Avui ens presenta el seu darrer llibre, una joia editada per Kitaero Libros, que porta per títol Honrar la vida, Virmor, el arte de vivir con amor. Tindrem el plaer de seguida de saludar via telefònica a la Tati Ballesteros. I tancarem amb el Poesia a l'abast, avui posant sobre la taula la figura del poeta Màrius Sampere. És un dels poetes més personals i colpidors de les nostres lletres. Arribarà de la veu de l'Oriol Marfà. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, perquè ens agrada que ens digueu cosetes a través de les següents vies de contacte.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I et recordo que si vols recuperar les entrevistes i seccions del programa és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVox o Spotify. Ja hem consumit les dues hores, ens queda una, així que amb vosaltres fins la una, aquí al 104.6 de la FM. Em quedo ara amb la música de Juanes, Hagamos Que, i de seguida parlem amb Tati Ballesteros.

0: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
1: 28 de maig. Crisis de sostenibilitat. L'urgent necessitat d'un canvi. A càrrec d'Antoni Turiel, físic i divulgador científic. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al Centre Parroquial.
2: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: És la música d'en Julen que ens porta ara mateix a donar un cop d'ull a l'actualitat meteorològica. Així que anem cap al Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Aquest dimarts es lleva sense gaires canvis, la veritat. Continuem parlant d'aquest anticicló, d'aquesta dorsal anticiclònica que és present a tota l'Europa occidental i facilita que el temps sigui molt estable i assolellat en el conjunt no només del continent, sinó també del nostre país. Per tant, avui una jornada assolellada, amb algun núvol d'evolució merament decoratiu al punt del Pirineu i amb temperatures que tornaran a ser anormalment elevades. S'esperen valors per sobre dels 30 graus a tot l'interior del territori i valors màxims que s'assoliran fins als 35 graus a punts de ponent i d'altres punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i del Prepirineu de Lleida. Per tant, calor assegurada que sembla que encara anirà més, sobretot durant la jornada de dijous i de divendres, amb valors que podrien assolir els 38 graus a punts de l'interior. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Doncs vinga, aquesta és la informació meteorològica. Seguim refrescant-nos al ritme d'Alfred García.

Avui hem estat acompanyats en Gerson Garcia i és que el Sots 25 masculí del club de bàsquet d'Argentona ha signat una temporada absolutament magistral. 24 victòries, títol de Lliga a la butxaca i un merescut ascens a primera territorial. Però la història d'aquest curs no acaba aquí perquè el pavelló d'Argentona serà la seu de la final a 4 de Barcelona els pròxims dissabte i diumenge 30 i 31 de maig. Per parlar de tot aquest camí d'èxits, de com es gestiona un grup guanyador i de com es preparen per la gran cita del tancament de curs, avui hem parlat amb el míster. Avui també hem estat acompanyats de la dietista nutricionista integrativa Míriam Miras. Lorena Muñoz avui ens ha acompanyat per parlar de les últimes novetats esportives que passen pel final de temporada. Hem parlat de la final de la Champions del Barça femení, el descens del Girona, els convocats a la selecció espanyola i de les eleccions al Real Madrid, entre altres qüestions. Avui ens ha acompanyat Tati Ballesteros, és l'autora del llibre

lletres, vinculat estretament a la comarca veïna del Barcelonès Nord, Sant Pere ens va deixar un llegat ple de mística quotidiana, ironia i una recerca constant del sentit de la vida. Amb una veu propera i alhora profunda, els seus versos dialoguen directament amb el dolor i la bellesa del dia a dia. Us convidem a retrobar-vos amb la seva paraula lliure i a deixar-vos emportar per la força de la seva mirada. Serà després de tancar l'edició d'avui amb Aurea Frank, amb aquesta cançó que es diu És meravellós, que ens situa ja a l'estiu. I mai millor dit amb aquestes temperatures que tenim ja en el dia d'avui. Gràcies per ser-hi. Torno demà a partir de les 10, així que no hi falteu. Que passeu una calorosa tarda de dimarts.

El nostre poeta es diu Màrius Sampere i va néixer a Barcelona l'any 1928 i va morir el 2018. Ja amb el seu primer recull, titulat L'home i el límit, va guanyar el prestigiós Premi Carla Riba de Poesia l'any 1963. Durant els anys 70 i 80 guanyà diversos premis, però és a partir dels anys 90 que rep el reconeixement públic i de les institucions amb premis com ara el de la Crítica de Serra d'Or, la Ciutat de Barcelona, el Nacional

Nacional de Cultura i altres. Publica 25 poemaris i és considerat un dels poetes catalans contemporanis més rellevants. La seva poesia tracta de la tragèdia humana protagonitzada per l'amor, el dolor i la mort. Tot i deixar entreveure les seves preocupacions metafísiques, mostra tendresa, ironia i de vegades sarcasme en les seves obres. A més de poeta, fou pintor abstracte, compositor musical i lletrista. Començarem amb el poema que es titula «Què hi fan aquí tota aquesta gent?». Què hi fan aquí tota aquesta gent amb llanternes? Què exploren? Miren? Es miren? Es troben? S'han reconegut per fi? O no s'hi veuen? Si no s'hi veuen, què fan? Què presencien? Què conjuminen? Què esperen? Qui els espera? Per què es desesperen d'esperar? O riuen? I és tota aquesta gent, tota la meva gent amb llanternes preguntant quina pregunta toca fer. Tota la gent portant la llum amb nansa. Tota aquesta gent que parlen i irradien, què fan? Quina festa celebren? Què perdonen? De què són perdonats? O bé somien? O purguen, ciren, topen, cauen, s'alcen i tornen a lliscar i alçar-se i a topar i a irar-se? I què purguen? Què creuen? En què creuen? Què es creuen? Per què creuen? On creuen? Qui se'ls creu? I qui són? O no són res? O bé caminen simplement? Caminen simplement. Caminen. El següent poema es titula «Para, el dolor». Para, el dolor no calia. Ni les agulles punitives, ni el xerric de les dents en vida, ni la suor freda, ni el tumor fosfòric, ni la nafra que va estenent-se com un llac nocturn. El que volia sentir dels nostres llavis t'ho hauríem dit millor, sense sanglots. La teva casa llunya l'hauríem trobada, també, només pujant. La llum de la finestra eterna, rere la qual llegeixes desvetllat per esperar-nos, el llibre dels nascuts, era prou resplendent dalt del turó i la nit perquè no ens desviéssim mai i t'arribéssim al cercle magnànim del sopar amb la puntualitat exacta de la mort. No, pare, el dolor no calia. He vingut a fer l'amor. He vingut a fer l'amor. L'amor amb la dona amant, amb la dona mare, amb la dona germana, filla, neboda, cosina, amiga, veïna, desconeguda. He vingut a fer l'amor amb el pare, amb el germà, l'amor amb els fills i germans dels altres. He vingut a fer l'amor amb tothom. Per això he vingut. I també amb totes les coses, coses dites éssers i coses dites no éssers, bèsties i plantes, i camins deserts, el gos llapaire, la flor dorment, la muntanya atenta a les amenaces del cel, les pedres precioses, el carrer esgarriat, l'amanida ofegada, la malaltia, els projectes, els records, la burla, l'oblit. He vingut a fer l'amor, he entrat impetuosament. L'amor era l'encàrrec inajornable, la llum clavada als ulls, la missió. El següent poema es titula «Per dir tres coses». Només això, els quatre déus elementals. El mar immens, el foc etern, la terra no descaldellable, l'univers sense fronteres ni borots. Per tant, deu haver-hi molt més arreu. En sento el plor i la rialla. Cada dia ho podem comprovar. Per dir tres coses, la sang vessada inútilment, el clam implícit en tot judici humà, la bromera creixent de la cervesa. Me la bec a poc, aquesta tarda fulgent i xafogosa. Ja no en queda gens. Dels meus llavis xops eixugo la ratlla viva d'escuma. Tot seguit miro avall. La gerra buida s'omple de set nova, llarga set sense nombre ni consol. I així, com les esponges i les misses successivament. Vull que aquests versos... Vull que aquests versos us arribin abans de la fi del món.
i siguin llegits en veu alta una matinada poblada de nans cridaners que brandin caçapapallones tot cantant rialles i malediccions barrejades. En fi, si aquests versos us arriben clars i nets, i insubstituïbles i insuperables, i la lectura precedeix el fosc esclafit de la pedra contra el fons del pou, jo seré feliç. I ara el poema I aquell dia. I aquell dia que diuen que vaig néixer, no vaig néixer, perquè un dia no compta si és el primer. I tampoc no moriré cap dia, perquè l'últim fora bord. On situar-lo si no en seguís un altre? Dins la immensitat, l'altar dels altars, no pot haver-hi cap cel, cap ocell, cap bri de pols que no sigui immens també. D'aquella cova de les neus eternes vaig emportar-me el cos, encara viu, d'un infant. Al mateix lloc tornaré per deixar-lo. Instruccions. Amb la poca cendra en què em transformaré quan em cremin, te'n faran un petit munt i te'l lliuraran en un flascó. Desa'l. Dies després, a l'aire lliure, aboca-te'l a la cassola de la mà esquerra, amb l'altra sostindràs el flascó. Tanca-la amb cura, poderosament, i espera. Pren-le, obre la mà i bufa sense compassió, ben fort, cap al sud. Veuràs que tampoc aquesta vegada no t'obeiré. M'escamparé tot d'una, encara buscaré un centre, primer el meu, la cosa no serà possible, i després el teu per no deixar-te sola i decebuda. Algunes volves aconseguiran el propòsit si se't penjaran d'una pestanya, d'un trau, del serrell, seran els records. Però totes les altres, indecises com jo, sense la força coherent de l'esperit, es disgregaran suspeses durant 5 o 10 segons, talment microscòpiques cries d'ocells grisos, i no sabran on anar. Serà el vent, diguem-ne l'atzar, diguem-ne el destí, qui decidirà el sentit del meu últim viatge. Darrer dels poemes, que es titula Nadala. Naixem de nit, després es fa de dia i tots morim d'amor. Treus el cap per la dolorida obertura de la molsa. Encara a la cripta solar només t'hi veuràs tu. A poc, reis o camells, camells o reis, s'acosten al bressol. Això és el temps sagrat. Mai no hi arriben. Perquè en veritat et dic que tu no formes part del món. El món és fora, talment la sang que escups, la sang que sues. Vida i estrelles no s'assemblen de res. Entremig hi ha un déu que separa les fulles de les roses, la nit interposada, i tots morim d'amor.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: ens queda.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.

no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa mentre el

0: Zapatero 15 dies. Ara, els dies 17 i 18 de juny, tal com havia demanat l'expresident del govern espanyol. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Ho hem sabut fa tot just uns minuts. El jutge José Luis Calama, que instrueix el cas Zapatero, accepta la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol i n'ajorna 15 dies la seva declaració, Joan Bota.
2: El cita, com deies, els dies 17 i 18 de juny perquè els advocats de Zapatero puguin estudiar amb garanties els més de 1.000 fulls del sumari que es va filtrar ahir. Al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, admet preocupació per la possibilitat que l'expresident del govern espanyol acabi a la presó tenint en compte alguns precedents.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Mentrestant, el govern espanyol continua tancant files amb Zapatero. Les últimes hores, a xarxes socials, José María Aznar ha reivindicat, però, la seva idea de qui pugui fer alguna cosa contra l'actual govern espanyol, que la faci. Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
4: El govern de Pedro Sánchez no es mou ni un mil·límetre, defensa la innocència de Zapatero i no pensa en anticipar les eleccions com reclamen alguns socis. La Moncloa diu que el sumari no aporta dades que demostrin la culpabilitat de Zapatero ni el seu rol a la trama, i els ministres Elma Saiz i Óscar López, que acaben de parlar, confien que la justícia demostrarà que és innocent.
5: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
7: Mentrestant, Aznar creu que té més sentit que mai, diu tornar a fer bandera d'una frase que va usar el 2023 per intentar mobilitzar tothom i evitar la investidura de Sánchez. Suma forces així amb Feijó per intentar que els socis deixin caure el govern de Sánchez, però de moment ningú es mou.
8: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Mentrestant, al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder-se centrar en la seva defensa.
2: Ho fa després de ser detingut la setmana passada per la mort del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic.
0: I també ens fixarem en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que els Mossos d'Esquadra han fet avui a les comarques gironines. Hi ha 26 detinguts i 600 agents mobilitzats, Laia Claret.
9: Sí, ha estat un dispositiu amb epicentre a la ciutat de Girona i s'han fet 27 escorcolls a una dotzena de municipis del Gironès, la Selva i l'Empordà. S'han intervingut armes de foc, curtes i llargues, que la policia científica està analitzant, i desmantellat 11 plantacions de marihuana, i s'han intervingut grans quantitats de diners en efectiu, segons els Mossos d'Esquadra textualment.
0: Tot plegat el dia en què el govern ha aprovat 200 milions d'euros per la segona convocatòria del Pla de Barris. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
10: Sí, bon dia. Nova convocatòria d'aquestes subvencions per millorar les condicions de vida en barris vulnerables del país a través d'actuacions urbanístiques, ambientals i socials. El govern preveu arribar a una vintena de municipis, com en la primera convocatòria, amb aquests 200 milions d'euros que confia poder ampliar fins a 300.
0: I aquesta tarda el govern i els sindicats de l'educació es tornaran a reunir per intentar desencallar el conflicte que hi ha al sector. Demà hi ha convocada una nova vaga general a tot Catalunya.
2: Mentrestant, a pocs dies dels exàmens de selectivitat, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han començat una vaga indefinida per reclamar millores laborals.
0: Més detalls, Òscar Callau.
11: La primera jornada de vaga indefinida del Servei de Biblioteques de Barcelona ha començat amb una concentració d'unes 200 o 300 persones a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Si la situació no es desencalla, la pròxima data important al calendari és el 5 de juny, quan ja ha convocada una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Pendents del futur d'Alexia Putellas.
12: Avui s'espera que la capitana del Barça anunciï la decisió que ha pres i que tot apunta que serà deixar el Barça aquest estiu, després de 14 temporades al club. Demà juguen l'últim partit de la temporada al Johan i seria una bona oportunitat per fer-li un gran homenatge. En bàsquet s'han reunit avui el president electe Joan Laporta amb Xavi Pasqual per intentar convèncer-lo que segueixi sent l'entrenador del bàsquet l'any que ve. L'Ernest Macià ens donarà els detalls de com ha anat aquesta reunió i també del futur de Juan Carlos Navarro. I el nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha confirmat la continuïtat de Manolo com a tècnic per la temporada que ve.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora hi ha dos punts amb trànsit dens a la P7 a Subirat, sentit Tarragona, per unes obres, i a Mollet, sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. A Barcelona, circulació densa a la Ronda de Dalt, de Pedralbes a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Seguim amb la setmana plenament d'estiu.
15: Sí, una setmana anòmala. Estem a 26 de maig i tenim un ambient de juliol o d'agost, com a mínim en hores centrals del dia. Avui el termòmetre pràcticament estable, això sí, s'enfila 2 o 3 graus respecte a alguns punts de les comarques gironines. La tarda serà contundent de sol a tot arreu, i per dijous i divendres els mapes continuen mantenint l'amenaça de valors de fins a 38-39 a Ponent, cosa que suposaria, si s'assoleixen, i dependrà dels observatoris, nous rècords històrics pel mes de maig. Haurem d'esperar, però ja portem des del dia 20 i probablement acabarem el mes amb una anomalia molt marcada.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol havia de comparèixer dimarts de la setmana que ve davant de l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la petició de l'exlíder socialista de tenir més temps per poder estudiar el sumari i ajorna la seva declaració dues setmanes. La deixa els dies 17 i 18 de juny. Un temps que se li pot fer llarg al govern espanyol, que insisteix en defensar la continuïtat de la legislatura i la innocència de l'antic secretari general del PSOE i un dels principals suports de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
4: Què tal? Molt dia. Bon dia. Si les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes més per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional, seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Diuen que les revelacions del sumari no alteren la seva versió. Asseguren que no hi ha cap prova que assenyali la culpabilitat de Zapatero, i els ministres Elma Sáiz i Òscar López confien en la seva innocència i diuen que s'acabarà demostrant.
6: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: A la Moncloa diuen que el sumari no porta cap dada que demostri la culpabilitat de l'expresident a la trama, mentre treuen ferro a la possibilitat d'una moció de censura. El govern espanyol diu que treballa per acabar la legislatura i, tot i la pressió de socis com el PNB, la Moncloa fa orelles sordes. No hi haurà ni eleccions anticipades ni tampoc moció de confiança. L'objectiu és seguir fins l'estiu del 2027 buscant suports per tirar endavant.
6: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno, y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
5: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
4: Era la idea que llançava la Moncloa més enllà de defensar un altre cop la innocència de Zapatero. Pedro Sánchez, que per cert avui no era al Consell de Ministres, és a Roma, on demà reuneix amb el papa Lleó XIV, el president del govern espanyol, per tant, que capeja la tempesta a distància i que emplaça la roda de premsa que té prevista fer demà al migdia al Vaticà per donar més explicacions sobre el cas Zapatero.
0: En una línia semblant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat també la seva confiança en Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a La Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
16: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos. Aquí estamos.
0: Y I enmig d'aquesta tempesta política, pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar per insistir en la seva frase, aquella de "el que pugui fer, que faci". Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Se suma a la pressió del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. A dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o avançament d'eleccions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNB o Junts els ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura. La presó s'ha sumat ara a José María Aznar. Diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase "del que pugui fer, que faci". Ho ha fet amb un vídeo penjat a les xarxes.
8: En esta situación insostenible de España, esa frase de "que el que pueda hacer que haga" cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
7: Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions amb l'independentisme per investir Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijóo. El líder del PP posa pressió als socis i els ataca per incoherents.
17: De momento lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
7: Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. En això el PSOE està tranquil, però en el si del seu partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions, s'hi ha sumat avui Emiliano García Page.
18: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
7: El president Manchet critica Sánchez per posar per endavant els interessos seus i no els del partit.
0: I és que Rodríguez Zapatero té al davant una llarga i complexa investigació que neix amb un suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic íntim Julio Martínez, amb branques en el mercat de l'or, del petroli, Venezuela o la Xina, Pilar García.
19: Sí, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal ha d'analitzar tot el material que va intervenir al despatx de l'expresident, agendes, telèfons, discos durs, i el jutge ha demanat també tot el contingut dels correus de l'expresident des del 2020 fins ara, i també els de l'empresa de les seves filles, que segons les investigacions generava facturació per donar cobertura formal a les operacions de l'entramat de tràfic d'influències. Les investigacions, com dèiem, van més enllà i vinculen Zapatero i Julio Martínez amb empreses a l'estranger, com ara les Illes Verges Britàniques, i amb moviments opacs amb la compravenda d'or i de petroli, també la possible participació en decisions del govern de Venezuela, com l'alliberament de presoners i si seguien ordres d'algú.
0: L'antic assessor de Zapatero i ara el seu portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat avui al matí de Catalunya Ràdio que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures.
19: I ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
20: Ha mediado en causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos, se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
19: I quan Zapatero declari davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, Arroyo no les té totes, que no acabi a la presó, vist el que ha passat en altres casos.
20: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
19: I en relació amb les joies que l'UDEF va decomissar de la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar de casa de l'expresident quan va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros.
0: Per cert que amb aquest cas Zapatero obert, els pròxims dies també seran claus per Begoña Gómez, la parella de l'actual president espanyol Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar Gómez d'aquí a 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui l'acabarà jutjant. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe de la investigació de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Encara la crònica política abans de la publicitat, però ara centrada en el País Valencià, Vox ha forçat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per tal d'aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars, aquest de prioritat nacional, ja han acceptat en els pactes del govern a l'Aragó o a Extremadura. València, Alba Barbosa.
1: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
21: Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y, por supuesto, algo esencial que es la prioridad nacional.
1: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
22: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
1: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
23: La Generalitat Valenciana del Partido Popular és lamentablemente la primera en plegarse a la prioridad nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
1: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
24: Catalunya migdia.
25: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
26: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
29: Sou molt bona gent!
30: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
32: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
33: Tuya, tuya.
32: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
33: Sí, tu prima.
34: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
0: Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per poder-se centrar en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia, Mireia Sala.
35: El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials. socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té a veure amb la realitat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques de Girona. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Girona, Laia Claret.
2: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
0: Mentrestant, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar les zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per tal de fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
3: Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis els que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan disposi de pressupostos. Diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
4: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
3: L'any passat, la primera convocatòria del Pla de Barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran executant en els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la part baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
0: Més coses. El govern i els sindicats d'educació tenen una reunió clau aquesta tarda per arribar a un acord i acabar amb les protestes. Serà la cinquena trobada i arriba el dia abans que reprenguin les aturades amb una vaga general prevista per demà a tot Catalunya i amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny, Sara Canyete.
35: Sí, els sindicats que mantenen les protestes diuen que si el departament no porta una proposta que contempli una pujada de sou per a tothom més enllà dels 200 euros ja aprovats, s'aixecaran de la taula i esperen que aquesta tarda es pugui avançar en aquesta direcció. De moment, el departament condiciona la millora de sous a complements per als docents que assumeixin més tasques. A l'espera de veure quina és la proposta que es pot posar aquesta tarda sobre la taula, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies. Avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
35: En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar aquest capítol, el de les retribucions, ells prioritzen la recuperació del deute dels estadis, un complement salarial que es comença a cobrar a partir del sisè any de docència i que durant anys es va endarrerir, cosa que va perjudicar els treballadors.
0: I parlant de vagues...
5: I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat, Òscar Callau.
5: El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de CGT, al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
6: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
5: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic Andreu Nin a la Rambla.
7: Hi ha algú llibres, també algú de música, ha fet servir bastant la biblioteca. Com que sóc soci, pues... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan farts.
5: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. 30 segons de publicitat i la informació internacional.
8: Catalunya migdia.
9: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
10: Catalunya migdia.
0: Anem, doncs, a la informació internacional. Comencem per un accident. Almenys 4 persones, dos d'ells infants, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar aquest matí a Biggenhout, al nord de Bèlgica. La col·lisió també ha deixat 5 menors ferits en estat greu i crític que s'han traslladat a l'hospital. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Biggenhout, Bruno Fortea.
11: Hola, bon dia. La Fiscalia belga ha obert una investigació per esclarir què hi feia el minibús accidentat enmig del pas a nivell, en un moment en què les barreres estaven abaixades i la llum del semàfor dels cotxes també estava en vermell. Com a mínim això és el que acrediten les càmeres de videovigilància de la zona, segons ha dit l'empresa gestora de la xarxa de trens. Aquí, però, al lloc dels fets, alguns veïns, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de seguretat que diuen que hi ha a la zona del pas a nivell on hi ha hagut l'accident.
12: That crossing over there is not...
13: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. El sol surt per l'est i queda just de cara als semàfors. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
12: The safety could be better.
11: El cert és que aquest poble, Biggenhout, és una localitat partida per les vies del tren i en la majoria de trams es poden creuar sense gaires obstacles, amb molta facilitat. Alguns veïns també ens deien que estaven estranyats que això, que una cosa així no hagués passat abans. Ara mateix, aquí, al lloc dels fets, hi ha un ampli dispositiu d'emergències inspeccionant la zona i el tren accidentat. També s'ha habilitat un espai per donar suport psicològic a les famílies de les víctimes. Els menors que anaven al minibús escolar eren alumnes d'un centre d'educació especial. Els dos infants morts tenien 12 i 15 anys. També han perdut la vida el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els menors.
0: Els Estats Units calculen que caldran encara dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar de nou aquesta nit objectius militars del règim de Teheran. Les negociacions continuen, però ara enmig de tensió i sense perspectives d'acord immediat. L'Iran assegura als Estats Units que han violat l'alto el foc i que reserven el dret de represàlia, Jordi Baró.
14: Els Estats Units han atacat aquesta nit rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho han justificat com una acció de defensa pròpia. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, assegura que hi respondrà i que ha abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. Els Estats Units i l'Iran continuen, mentrestant, negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
15: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
14: Al front del Líban, Netanyahu ha promès bombardejar més la milícia xiïta de Hezbollah i l'exèrcit israelià ha instat a evacuar una nova localitat al sud del país. Els nous atacs i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli, fins als $98 al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat.
0: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa. Ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials, Albert Manyà.
15: El portaveu de Putin avui només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix que sempre. Per això les ambaixades occidentals han mantingut la activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
1: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
10: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visc a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev.
15: El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, Brussel·les ha convocat el responsable de l'ambaixada russa per dir que aquest tipus d'amenaces són inacceptables.
0: Més coses, ara ja fora de la informació internacional. El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de les plataformes de predicció nord-americanes Polymarket i Kalshi i els obre expedient sancionador perquè han vist que operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Aquestes empreses, juntes, tenen el monopoli mundial dels mercats de prediccions. Els usuaris hi poden apostar sobre absolutament qualsevol cosa, els resultats d'unes eleccions, d'una guerra, o també si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans que s'acabi aquest mes.
16: Avui encara estan actives, de fet ho poden estar uns dies més fins que s'executi l'ordre de bloquejar-les. Després Consum elaborarà un informe i segons els experts és fàcil que els acabin denegant la llicència de joc per operar a Espanya. El motiu és que la legislació europea sobre el joc és molt més restrictiva que la nord-americana en termes de protecció del consumidor, especialment del menor. Ana Jiménez Arco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
17: A no ser que tingui un control parental, des d'un mòbil es poden connectar. Aleshores, el que estan intentant és, com a mínim, per temes de protecció als menors o persones que no tinguin potser aquesta capacitat de... Aquesta és la idea.
16: De tota manera, els usuaris catalans, espanyols, podran continuar jugant-hi si canvia el domini o es posa una altra VPN. És molt complicat, diu Jiménez, posar tallafocs al món digital. Per cert, que no és que Espanya hagi inventat res ara. Aquestes webs ja les han prohibides a països de Llatinoamèrica i l'Àsia pel perill justament d'addicció que representen, sobretot pels menors.
0: Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a la República Democràtica del Congo han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, l'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis, Mònica Mas.
18: Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar a Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb l'Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí. Segons sembla, el responsable dels símptomes seria un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
19: Però bueno, yo creo que tampoco hay que... Tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
18: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
0: I atenció a això, Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per culpa de la mala gestió i per no haver reduït les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència l'any 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera a Marriera.
16: El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Ho ha explicat a 3CAT Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors de Serveis Socials.
2: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
16: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit les xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
20: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
16: Segons aquest informe, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i molt lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
0: Passen 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
21: Catalunya migdia.
22: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
23: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
24: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
25: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
26: Fixa't com sona Edició Clàssics.
24: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
27: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
25: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
24: Oh, Fixa't com sona...
0: Catalunya migdia. Passant 6 minuts a 2:15. L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí a poc temps podria ser tard. Ho explica en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica d'un olvido, que acaba de publicar, i també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Marc Garriga.
35: Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
28: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional, y el hispano dice, bueno, sabemos...
35: Gibson creu que en el moment que governin Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que diu que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que es posen per no indagar en el lloc que l'enterrador li va assenyalar fa 50 anys.
28: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georadar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
35: Diu que són milions les persones que volen saber on és, perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat mai.
0: Un altre escriptor? Richard Ford adverteix del perill que corre el món cultural dels Estats Units, governat per Donald Trump, de qui ha dit que té por de la vida intel·lectual. L'escriptor nord-americà visita Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas, que defensa que l'espai públic i l'àmbit privat no són compartiments aïllats i que la política es filtra en la intimitat de cadascú. Barcelona, Montse Camps.
3: A través de les novel·les protagonitzades pel seu celebrat personatge Frank Bascom, Richard Ford ha descrit l'Amèrica del segle XX amb mirada crítica irònica. Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries i considerat un dels principals escriptors nord-americans, assegura que llegir és clau en la vida i els llibres ens ensenyen la veritat. En aquest marc parla del moment actual al seu país i diu que cal fer front a la por que Trump té a la vida intel·lectual.
4: Trump. Trump,
14: i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
3: Als seus 82 anys, Ford publica En palabras sencillas, un assaig on fa un recorregut per la seva vida i les seves primeres passes com a novel·lista i on reflexiona sobre com la literatura i la política s'entrellacen i es pregunta com es pot viure amb decència en un món en què la política tendeix a ser deshonesta. En parlarà aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
0: I abans dels esports, recordem dues morts il·lustres. La primera, aquesta. La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons que ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofó i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va col·laborar amb altres figures del gènere com Miles Davis o Charlie Parker, on alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel disc This Is What I Do, entre altres premis. Els seus problemes respiratoris el van fer retirar dels escenaris l'any 2014. I també ha mort el dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut sota el pseudònim Ja, que ha mort als 82 anys. Amorós va ser un dels figurants, una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardofranquisme i durant la transició, també. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions com ara El Papus, Barrabàs o El Jueves, on tractava temes tabú dels últims anys del franquisme. Va ser dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta i publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i també crítiques polítiques. Com a realitzador, va ser també responsable de pel·lícules d'animació com Històries d'amor i massacre o Desperta Ferro, entre d'altres. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor el juliol de l'any 2020.
5: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb protagonisme per Alexia Putellas.
6: Perquè estem pendents un dia més de l'anunci sobre el seu futur.

0: Demà el Barça juga a l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, i serà un partit que pot servir de comiat d'Alexia Putellas i d'altres jugadores que no seguiran l'any que ve. Però, com dèiem, seguim pendents d'aquesta decisió que ha de prendre la capitana, Ruth Vilà.
1: El vestidor del Barça té en clar que Alexia mereix un gran homenatge, ho assegurava avui Pere Romeu en la prèvia d'aquest partit contra la Reial Societat.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Pot ser l'últim partit al Johan Cruyff d'Alexia Putellas i ho serà segur el Dona Valla i Mapi León. També continua pendent de firmar l'oferta de renovació que li ha fet el club al mateix entrenador, Pere Romeu. Al Barça li ha ofert una renovació de com a mínim dues temporades. Romeu, que ha tingut dubtes durant la temporada de si continuar al Barça o marxar, en principi tancarà la seva continuïtat a les pròximes setmanes.
2: Els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
1: Doncs demà a les 7, últim partit del Barça de les 4 copes al Johan Cruyff contra la Reial Societat, és el penúltim partit de la temporada.
0: I també de futur s'ha parlat aquest matí al Barça de bàsquet perquè

0: perquè han passat coses en aquesta reunió que t'explicaré ara. Doncs, en principi, Pasqual tenia i té la idea de marxar en el projecte a l'Orient Mitjà. Mm-hmm. Què ha passat en aquesta reunió al marge de la cordialitat? Doncs, bé, que Juan Carlos Navarro, el director tècnic, no seguirà. Ja està decidit que no continuï. De fet, ja fa dies que doncs, no exerceix com a tal. No, l'assemblea de la Lliga CB de la setmana passada ja Juan Carlos Navarro no hi va assistir. Va assistir Mario Bruno Fernández i també Xavi O'Callaghan, però no Juan Carlos Navarro. I la idea és que aquesta setmana o la que ve es prengui aquesta decisió, que Navarro vagi fora de la secció, es liquidi l'any que li queda de contracte encara a raó de mig milió d'euros net. El paper de Mario Bruno Fernández, que ha sigut l'home que ha fet la feina bruta aquests anys, tot i no tenir les mateixes atribucions que Navarro, és que segueixi dins el club, però no està definit encara. La idea, però, és que es desplaci, que per tant entri un nou director tècnic, un nou director esportiu al Barça de bàsquet. Pasqual, doncs, si no s'ho repensa, no seguirà, i ara s'obre la travessa amb els successors de Xavi Pasqual, un dels quals, Xavi Ballesteros, avui l'ha publicat, és Zeljko Obradovic, el tècnic amb més Eurolligues a la història, n'ha guanyat 9, actualment està sense club, s'ha de pensar si vol tornar a entrenar o no aquest mes de juny, té 67 anys, i en tot cas, doncs, això es decidirà aquests propers dies, però el que sembla clar, després d'aquesta reunió avui entre Laporta i Pasqual, és que Navarro això segur no seguirà, i Pasqual és molt probable que deixi ja la banqueta del Barça un cop acabi aquesta temporada.
1: Doncs aquesta és la informació que ens explica l'Ernest Macià aquí al Catalunya Migdia, després d'aquesta reunió que s'ha produït al matí entre Joan Laporta i Xavi Pasqual, i també al voltant d'aquesta decisió de Navarro, que no segueixi el club la temporada que ve. Ja que estem amb tu, Ernest, seguim amb bàsquet. El Barça encara podria acabar segon a la Lliga regular, i qui té partit avui és la sisa Joventut, que a més organitzarà la Supercopa.
0: Sí, avui s'ha sabut aquest mes de setembre el Joventut que va organitzar l'última Champions League, la Final Four de l'última Champions League, però no hi va poder ser, doncs sí que serà en aquesta Supercopa, almenys com a club anfitrió. Això es farà al setembre. I em preguntaves per avui la penya, que també juga, i juga aquell partit que es va haver d'ajornar perquè el marcador no funcionava. El descans, 53-33, per tant és molt probable que la penya guanyi. L'Average també sembla que ja no està en discussió, en el sentit que la penya tindrà més victòries que l'Unicaja, i per tant doncs serà el penúltim partit de la penya a la fase regular. Té algunes opcions de ser cinquè, remotament quart, el més probable però és que acabi sisè aquesta fase regular.
1: Doncs això, al voltant de la penya podem sentir un
0: Adam
1: dels
0: Hanga,
1: Hanga, si et sembla bé. Protagonistes, sí.
2: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga. Y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo, hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como he dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
1: I el Força Lleida, que passarà a dir-se i l'Erna Lleida, a partir de l'1 de juliol, és un acord de patrocini que han tancat avui per les pròximes 3 temporades, i a la competició femenina l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades la balear Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. Tornem a parlar de futbol. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Monchi, Ramon Rodríguez Verdejo, com a nou director general esportiu, i una de les primeres decisions que ha pres, Sergi Andreu, és la continuïtat del tècnic.
3: Sí, era la principal incògnita aquest migdia a l'Auditori Segura Palomares, el que tothom volia saber, per bé que Manolo González tenia un any més de contracte. L'arribada de Monchi, però, feia pensar en un canvi a la banqueta. El nou director general esportiu ha estat clar en aquest sentit.
4: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: Com a línia mestra, Monchi aspira a donar solidesa al nou projecte d'Alan Pace, intentant ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reunirà amb Manolo González per dibuixar la propera plantilla, però ja ha deixat clar que, malgrat que hi haurà inversió, poc o molt, per ell els diners no són prioritaris.
4: El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido de que si el club, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
3: Monchi compaginarà, per cert, el nou càrrec a l'Espanyol amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando de Cádiz,

0: de la tercera divisió andalusa. Avui ha estat presentat al costat de l'Ampeix enmig d'una gran expectació amb l'auditori Segura Palomares ple a vessar.
1: I a Girona comencen a assimilar la situació i després de les paraules del capità Stuani a les xarxes, ara ha estat el tècnic Mitchell qui també ha dit la seva, Eduard Solà.
2: El Girona de futbol encara no s'ha fet públic el futur de la banqueta si el tècnic Mitchell que acaba contracte renovarà o deixarà el càrrec. Les pròximes hores seran decisives perquè Mitchell i el director esportiu Quique Cárcel s'han de trobar cara a cara i decidir què fan. I mentrestant, com deies, ahir a la tarda Mitchell va fer una publicació a les xarxes socials on diu textualment: és un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem, ho diu parlant en primera persona, perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit. De moment no hi ha hagut cap comunicació per part de representants del club, que espera prendre la decisió sobre el futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions. Ahir també hi va haver una publicació de Tomàs Lemar, que de moment és l'únic que s'ha acomiadat i deixa clar que marxa.
1: I hem començat el repàs a l'actualitat esportiva parlant d'Alexia Putellas, del seu futur i de l'últim partit que tindran a casa el Barça aquesta temporada, que juga demà, però avui juga l'Ona Badalona, que rep a la tarda el Real Madrid. És la penúltima jornada de la competició de la Lliga F, amb tot ja pràcticament decidit, Maria Chacena.
3: Sí, amb un Barça ja campió i el descens també tancat, l'únic al·licient que queda a la classificació és la lluita per la segona posició. El Real Madrid vol cesallar avui mateix aquest subcampionat que estalvia una ronda prèvia de la pròxima Champions. Les de Pau Quesada, però, necessiten la victòria perquè tenen a només 3 punts la Real Societat, que juga demà contra el Barça. Amb aquest escenari, el Badalona buscarà fer-se fort a casa. Les de Marc Ballester ocupen la desena posició i encara tenen opcions d'acabar la temporada entre els 8 millors equips. Ballester parla així del duel i de l'aturada de la competició durant aquests dies.
4: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
3: És l'últim partit de la temporada davant de la seva afició en una jornada de la Lliga F que es completarà demà al vespre amb el Deportivo Espanyol.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... Després de gairebé 3 dècades, els Knicks tornen a una final de l'NBA.
5: Catalunya migdia.
6: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
7: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
9: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
10: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
11: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
13: Dimecres, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
14: Sargento Tomás Morado Muñiz.
15: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
14: Què dius?
15: I el besavi Tomàs, el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
14: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
13: Quanta guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
1: A l'NB, els Knicks tornaran a disputar una final després de més d'un quart de segle i ho han fet a més eliminant per la via ràpida 4-0 els Cleveland Cavaliers. Jan Ortuzar.
19: Els Knicks han guanyat per 93-130 Cleveland per superar en contundència les finals de conferència en l'est. Els de Nova York fa 27 anys que no arribaven a unes finals de l'NBA quan ho van aconseguir amb jugadors com Patrick Ewing o Latrell Sprewell al planter. Es van enfrontar els San Antonio Spurs de Tim Duncan i David Robinson encara que van perdre per 4-1. Els únics campionats guanyats pels Knicks daten de 1970 i 1973, quan hi havia jugadors com Willie Reed o Walt Frazier. L'MVP de la final de la conferència, Jalen Brunson, ha dit que tornar a portar unes finals als Knicks significa molt per ell.
20: Significa molt per mi. Tampoc seria aquí sense els meus companys. La confiança que han tingut en mi, els entrenadors, els aficionats... Sense ells, res d'això és possible.
19: Nova York espera a la final un rival entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder, una final de l'Oest empatada a 2 ara mateix.
1: Decidiran les semifinals de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. Ja hi ha un equip classificat, el Liceu, i avui se'n decidiran els altres tres que sortiran d'eliminatòries que enfronten sis equips catalans, Montserraia.
21: Sens dubte que l'eliminatòria amb un ambient més escalfat serà la que juguen Calafell i Reus. Els del Baix Camp van guanyar primer partit 1-8, però el van donar per perdut 10-0 per alineació indeguda arran d'una reclamació presentada pel Calafell. El segon partit el Reus va guanyar 2-0 i per poder ser a semifinals hauran de guanyar un tercer partit avui a la pista del Calafell. Així ho afronta el porter del Reus, Càndid Ballar.
22: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Però bueno, és el que ens toca, és el que hem d'anar a buscar i vam forçar el tercer partit, per això vam guanyar i anirem allà totes perquè és una final, és tot o res.
21: Qui guanyi avui, Reus o Calafell, s'enfrontaran semifinals al Liceo. A l'altra banda del quadre, les eliminatòries també estan empatades a un triomf. Els partits Barça-Noia i Igualada-Voltregà decidiran qui accedeix avui a les semis. Els blaugranes, actuals campions de Lliga, volen fer valer el factor Palau. Ricard Ares, tècnic del Barça.
23: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
21: I l'Igualada, que ahir celebrava els 75 anys d'història, rep el Voltregà a les Comes. Tots els partits són a 8:45 del vespre. Les semifinals de l'hoquei Lliga masculina començaran aquest divendres.
1: I l'arquera del Catllà, Elia Canales, ha guanyat la medalla de plata a l'europeu de tir amb arc d'Antàlia, de Turquia. D'aquesta manera, Carles Vila revalida el segon lloc aconseguit a l'europeu d'ara fa 2 anys.
24: Canales va perdre en una final molt disputada contra la russa Nuriniso Makhmudova per un resultat de 6-4. També va guanyar la medalla de bronze a la competició per a equips mixta formant parella amb l'aragonès Andrés Temiño.
25: La veritat que les expectatives doncs han sigut les que són i el resultat, la veritat que molt contenta. Sí que és veritat que òbviament m'hagués agradat guanyar la final, però quan no és, no és i al final jo no puc controlar el resultat i sí que és veritat que vaig donar tot el que podia donar i després per mixtes, doncs molt contenta també, vam guanyar la final del bronze.
24: Elia Canales afronta ara la temporada de la Copa del Món abans de centrar-se en altres competicions internacionals amb l'equip espanyol, com per exemple els Jocs Mediterranis al mes d'agost.
1: I avui recuperarem un espai on al Catalunya Migdia parlem de llibres i documentals esportius.
26: Couldn't tell you how I did it.
1: A veure, Marta García, què és Jamie Vardy and Tall?
0: Doncs és un documental centrat en la figura d'este jugador d'ara 39 anys, nascut a Sheffield, que repassa la seva insòlita vida. Va començar jugant a futbol com a aficionat mentre treballava en una fàbrica amb 20 anys, una fàbrica de pròtesis ortopèdiques. 5 anys després, fitxa pel Leicester City i ja amb 28 anys debuta amb Anglaterra per acabar guanyant la Premier, una fita de la que en este 2026 se compleixen 10 anys. El documental parla del canvi que experimenta la seva vida, de ser una persona senzilla, conèixer la família i l'èxit, però aquí no aconsegueixen canviar. Vardy d'una vida pot ser poc professional, però molt rentable sobre el terreny de joc, a més de mostrar també aspectes personals importants d'este documental, com per exemple quan descobreix que son pare és realment el seu padrastre. Les coses han canviat i ara el Leicester, després de 2 descensos consecutius, militarà en la tercera divisió. A més, Vardy ha consumat un altre descens enguany, amb el Cremonese italià que ha baixat a la Sèrie B. El documental de 90 minuts i estrenat amb motiu d'aquest 10è aniversari del títol de la Premier League del Leicester ja el teniu disponible en Netflix.
1: I acabarem repassant altres qüestions del dia. Marta, comencem pel motor.
0: Sí, perquè el campió de MotoGP Marc Márquez vol reaparèixer este cap de setmana en el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El Tro de Cervera té hora este dijous per veure els metges del Mundial i espera que li donen el permís per disputar la 7ª cita de la temporada. Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig passat en França, quan el va obligar a passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta. I qui encara en té per a dies és el seu germà Àlex, subcampió, que també va passar pel quiròfan uns dies més tard per operar-se d'una fractura en la clavícula.
1: Doncs comencem i acabem amb motor i el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
2: Són les 3.
3: Viu la ràdio.
4: La millor música a Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, la més pròxima.
3: Viu la ràdio.
4: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en teníem una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una, però és que és curiós perquè al Cisco també li agraden molt els Beatles, no?
2: Claro.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De Toros de Barcelona, al concert, l'any 65.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta? Sí.

0: La van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanquejar aquesta imatge i només et mostren com una cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50,
1: exacto,
0: no? I tot això, i com aliens, no? A tot el que passa, perquè, bueno, també és veritat, van a la capital i, bueno, suposo que deuen
1: claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no? I...
2: Molt bé, doncs fins aquí dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I a tot
0: perquè
2: el
0: la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món.
2: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni.
2: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
1: En català i en castellà.
2: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
1: En Amazon.
2: En Amazon, ara vull dir tot és així, però sobretot a les llibreries.
1: A les llibreries.
2: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.

0: Un dia més seguim aquí a la nostra secció de salut i benestar al tic-tac de Ràdio Argentona. Avui volem parlar d'una etapa vital molt important per a moltes dones de la nostra vila, de la comarca, i és que avui posem sobre la taula un procés natural del qual sovint es parla poc i que genera molts dubtes. Ens acompanya la Míriam Mires, que és dietista integrativa. Fa uns dies va fer una xerrada a la biblioteca molt interessant precisament de com viure la perimenopausa i la menopausa de manera saludable i sense resignar-se, sentir-se malament. Míriam, bon dia.
1: Hola, Miquel, bon dia i bon dia a tothom i benvinguts.
0: Com va anar la xerrada amb la biblioteca?
1: Doncs la veritat és que bastant bé. Crec sincerament que és un tema que se'n parla bastant poc i aleshores va donar bastant de sí, de preguntes i tal.
0: Vaig veure la sala bastant plena.
1: Sí, déu-n'hi-do, bastant. Estic bastant contenta, sí.
0: Els temes els proposes tu o és un tema que tu detectes que pot servir, que no hi ha informació, que genera dubtes?
1: Val. Sí que és veritat que anem amb la Gemma de la Biblio, anem posant doncs, diferents temes que puguin interessar a la gent. Aleshores, la menopausa i la perimenopausa va ser una proposta que sí que és veritat que actualment se'n parla bastant poc i em va agradar bastant i ens vam posar una miqueta al lío.
0: Mm-hmm. Jo t'haig de preguntar, primer de tot, què és això de la perimenopausa?
1: Val, la perimenopausa és una etapa que no apareix d'un dia per l'altre. És una etapa que és bastant llarga. Val? Abans se'ns deia que eren aquells dos últims anys on la menstruació ens feia una miqueta al burro. Mm-hmm. Però actualment hi ha evidència científica que ens diu que quan les hormones comencen a fluctuar ja estem en aquesta etapa. Aleshores, és un moment on sobretot els estrògens i la progesterona comencen a estar molt irregulars i aleshores comencem a sentir molts símptomes. Es veu també molt afectada l'hormona del cortisol i de la insulina, que estan també molt implicades.
0: Val. Llavors, quina diferència hi ha amb la menopausa? O si vols definir què és menopausa per intentar entendre quina és la diferència entre una o altra o quin és el lligam que hi ha una amb l'altra.
1: Val. La menopausa, en canvi, és quan les hormones ja deixen de fluctuar. Aleshores es tornen més estables. Els estrògens i la progesterona ja baixen en picat i aleshores el que hem d'intentar identificar és entendre que el nostre cos està diferent. Nosaltres estem diferent. I hem d'entendre què és el que està passant en nosaltres per poder acompanyar amb cura, no?, el nostre cos. El metabolisme canvia, la composició corporal canvia, hi ha més inflamació i hi ha molt més... hi ha una manera de que el cos respon a l'estrès doncs, d'una manera diferent, també. Aleshores, sí que és veritat que moltes de les dones arriben en aquesta etapa, no?, pensant que estan boges, no?, amb coses que senten, no?, i no és veritat. Aleshores, hi ha una base que és fisiològica, molt important, de que és que hem d'acompanyar el cos d'una manera perquè estem diferents. Les dones normalment en aquesta etapa comencen a notar doncs, més cansament, més ansietat, no?, sensació com d'inflor, no?, que se senten com inflades, problemes d'insomni, no?, inclús canvis d'humor. Tot això ve alterat per les hormones, no? Hem d'entendre sobretot que les hormones estan totes elles connectades. Mm-hmm. Què vull dir amb això? Que si una d'elles es desregula, les altres es veuen alterades també. O sigui, no van de manera independent.
0: Mm-hmm. La perimenopausa seria el pre de la menopausa?
1: Sí, és aquella etapa on encara tenim la menstruació, però que ens està doncs, fluctuant. No vol dir que estiguem sense o o que tinguem diferents processos irregulars, no?, de menstruació, o sigui, quan les hormones ja comencen a fructuar i ja estem en època de perimenopausa. Què vull dir amb això? Doncs que hi ha dones que poden estar entre 2 i 10 anys en aquest procés. Aleshores, quan ja poden haver-hi símptomes, no?, de retenció de líquid, de més inflamació, de com el cos, no?, i el metabolisme comença a canviar, no?, la composició corporal, com responem a l'estrès, no?, tot això, doncs, hi ha moltíssima relació.
0: Per tant, el fet de detectar diferents símptomes, no?, retenció de líquids que dius, canvi d'humor, ens pot ajudar a preparar la menopausa?
1: A veure, sí que és veritat que des de la nutrició integrativa, val, el que fem és a acompanyar, no?, a través de l'alimentació i canvis, sobretot amb els hàbits, com el nostre cos pot respondre a millorar tots aquests símptomes. Val? Aleshores, és molt interessant, no només amb l'alimentació o no només regulant l'estrès, no?, o podem aconseguir canviar-ho tot. Aleshores, hem d'anar fent poquet a poquet, no?, que és el que passa sobretot a la persona, entendre què és el que viu, no?, per poder-lo acompanyar. Aleshores, això és molt important. Pensem que cada persona és diferent, no?, i sent símptomes diferents té una vida, doncs, que hem d'adaptar tot amb ella.
0: Mm-hmm. Això t'autodiagnostiques tu? És a dir,
1: estàs
0: més cansat i, per tant, entens que estàs en aquesta fase, o és un metge de capçalera que et diu, doncs mira, pel que m'expliques, estàs en aquesta fase per edat, per...
1: Bueno, hi ha un factor que és bioquímic, que es pot veure en analítiques, no?, que és quan les hormones comencen a fluctuar i hi ha un desequilibri, aleshores ens dona molta informació, però normalment aquesta analítica se sol fer quan ja estàs, sí que és veritat, a punt, no?, o per edat o així. Si no, normalment, doncs, des de la nutrició, no?, integrativa, intentem identificar, no?, què és el que li passa a la pacient, no?, per poder-la acompanyar. Doncs això, persones que venen amb molt d'insomni, cansament, que han fet de tot, han fet 1000 dietes i que no aconsegueixen perdre pes, per exemple. Aleshores, el que fem és això, acompanyar. Mm-hmm. Hi ha un... Perdona.
0: Digue'm.
1: Hi ha una part molt important, que és el treball hepàtic en aquesta etapa, no? El fetge, hem de pensar que és fonamental, sobretot en la salut hormonal femenina. Explico una miqueta breument per què. Els òrgans encarregats i d'eliminar les hormones, uh-huh, és el fetge. Aleshores, quan el fetge està saturat, el que hem d'entendre és que treballa molt més lent. Aleshores, això pot influir en que tinguem, doncs, més inflamació, pitjor digestió, més cansament, no?, més retenció de líquids i més dificultat per poder regular totes aquestes hormones. Aleshores, el que hem de fer és intentar ajudar al nostre fetge, no?, perquè pugui treballar molt millor. Aleshores, això és un enfocament que es fa des de la consulta, molt interessant, sobretot des de la primera base. Pensem que hi ha moltíssims tòxics que bloquegen aquesta metabolització, el fetge es sobrecarrega, no?, uh-huh, i el que hem d'aconseguir és que pugui funcionar bé, doncs, per ajudar-nos i que millori. I això ens ajuda, no?, notem moltíssima millora. Per mi és la clau principal de quasi quasi tothom, començar a enfocar-nos a nivell hepàtic.
0: Mm-hmm. Clar, veient la funció tan important i tan vital que té el fetge, com a dona m'interessa ja des de sempre poder, no?, mantenir una dieta que vagi molt enfocada amb la salut d'aquest òrgan, no? Poder?
1: Sí, hi ha alguns aliments que són claus, sobretot si parlem de la perimenopausa i menopausa. I un d'ells molt interessant són les crucíferes, que bueno, les trobem en el bròquil, la coliflor, rúcula, cols de Brussel·les, el cale, val? Són molt interessants en aquesta etapa, ja que ens ajuden a aquesta detoxificació, no? Hormonal, uh-huh. Ajuden al fetge, no? Tenen un efecte antiinflamatori, són molt riques en antioxidants i ajuden doncs, a modular aquests estrògens. No dic que actuïn com a una hormona, eh? Ojito. Yeah, el que dic és que modula a que no hi hagi aquesta saturació, ajudant-nos a eliminar. Són molt interessants, sobretot també amb càncers estrogènics, val? Càncer que puguin haver-hi de mama o càncers d'úter, per aquest poder de que ajuden al fetge. Mm-hmm. Com les podem, per donar alguna idea, no? Com les podem prendre? Doncs molt interessants al vapor. A mi m'agrada molt recomanar-les al forn, val, sobretot. Sí. Es poden fer sartejades...
0: El forn o l'air fryer?
1: També molt, no? Interessant. Jo no la tinc, però ara està molt de moda i facilita molt el dia a dia, val? Però són molt interessants. Pensem que també hi ha alguns aliments, sobretot en les verdures, que quan en el procés del cuinàs s'eliminen moltíssimes vitamines. Mm-hmm. Aleshores, com més al dente estiguin, doncs molt millor. Les cremes també són molt interessants, o inclús amb amanides. Hi ha algunes crucíferes que es poden menjar amb cru sense cap problema. Val? Hem de vigilar perquè algunes són més indigestes, però... Yeah. Sí, es podrien algunes.
0: Mira, hi ha gent que quan bull el bròquil o algun tipus de verdura, l'aigua sobrant la fa servir per bullir la pasta.
1: Mal. Aquí t'explico una cosa doncs, molt curiosa. Que
0: això
1: moltes...
0: és una red flag?
1: Sí, que moltes vegades explico a la consulta i m'agradaria compartir. Hi ha un factor molt interessant amb aquesta aigua, val? Que és... quan la podem aprofitar, no? Els aliments actuen per osmosi, també. Aleshores, quan nosaltres fem aquest procés de bullir, val? I el que volem és que es retinguin les vitamines a dins de la verdura, mm-hmm. val? En aquest cas, el que hem de fer és afegir sal en l'aigua. Val? Aleshores, no és que nosaltres estiguem salant a l'aliment, d'acord? El que estem fent és que quan actua amb osmosi es retén l'aigua en aquest cas en el bròquil i per això té i aquest gust. Uh-huh. Si nosaltres ens bevem aquella aigua, no és tard, no és rica en vitamines, perquè s'ha quedat les vitamines al bròquil en aquell moment. Val. D'acord? Per què explico això? Perquè és molt interessant saber en quin tipus d'aigües podem aprofitar. Molt interessant, per exemple, amb el caldo, no? Uh-huh. Perquè ho entenguem una miqueta. Què fem amb el caldo? El caldo el que volem és que surtin, no? Que surtin totes les vitamines al caldo perquè el que ens mengem és
0: l'aigua.
1: És l'aigua. Sí. En aquest cas, mai s'hauria de posar sal a l'hora de bullir els aliments, d'acord? Bueno, això és com...
0: Sí, sí, molt interessant.
1: Sí,
0: sí, sí. Ho dic perquè de vegades...
1: Perquè ho tinguem una miqueta en compte, no? Quina aigua ens podem prendre, no? O si volem tornar doncs, això a reutilitzar perquè té les vitamines, doncs poder identificar una miqueta. Això com a curiositat.
0: No, està molt interessant perquè a vegades adoptem un hàbit perquè ho veiem a les xarxes socials i com que ho veiem sembla que sigui
1: sí,
0: molt,
1: a vegades...
0: molt guai, no? I ho volem fer,
1: i a vegades
0: però
1: no
0: a vegades
1: té,
0: poder no té aquesta...
1: No té sentit en algunes ocasions, vale? Si, per exemple, ara, abans que estàvem parlant dels aliments aquests interessants, no?, amb aquesta etapa i tal, a mi hi ha un especialment que m'encanta per la dona. Ara està molt de moda a nivell esportiu, també. I
0: per l'home, no? Jo ja sí, sí. Soc molt fan, eh?
1: Sí, sí, sí. A nivell esportiu s'utilitza molt, inclús hi ha alguns suplements que em porten, i és la famosa remolatxa. ¿Vale?
0: Boníssima.
1: Sí, és un aliment molt interessant que ajuda a la circulació sanguínia, ens ajuda al nostre fetge, al procés de desintoxicació, ens ajuden aportant energia, ens aporta moltíssims antioxidants. Aleshores, per a aquelles dones que podem veure, no?, que tenen molt de cansament, sobretot mental, inclús físic, és superinteressant. On les podem incorporar, aquesta remolatxa? Doncs,
0: però
1: sobretot,
0: és molt versàtil, no? Vull dir, la podem aprofitar...
1: Sí, sí, sí. Amb amanides, al forn, ratllada amb pastanaga, es pot ficar amb hummus, es poden fer batuts amb remolatxa. Jo entenc que és un aliment que quan el comprem, si ja el comprem en, sobretot que ja ve bullit,
0: sí,
1: no?
0: Aquest és el que compro,
1: si no el vols fer tu, no dic el de pot que ve ratllat, perquè aquest ja porta conservants,
0: sí,
1: i tal,
0: no,
1: sinó
0: no.
1: El que ve amb aquella
0: envasat
1: bossa
0: envasat al buit,
1: correcte. Passa una cosa, que clar, és molt gran, no? I tothom em diu, és que se'm fa malbé. Clar, com un aliment conté més aigua, hem de vigilar perquè pot sortir fongs. Aleshores, un cop l'obrim, entre 2 i 3 dies s'ha de consumir. Aleshores, jo entenc que la remolatxa té un gust bastant peculiar, i aleshores, doncs, bueno, doncs, si el anem incorporant amb diferents àpats de diferents maneres, és molt més fàcil, no?,
0: donar-li sortida.
1: De donar-li una miqueta de sortida.
0: Pots aprofitar unes per fer un smoothie, no?, un batut, una altra per unes amanides...
1: I una altra per un hummus, exacte. Exacte. I aleshores, doncs, anar variant una mica, no?, amb els aliments. M'agradaria parlar també d'un aliment super interessant, i que són les llavors. No ens podem oblidar d'elles, ja que contenen greixos saludables. En aquesta etapa és molt important aquests greixos, ja que ens ajuden al procés inflamatori, no? Però què passa? Són molt calòrics. O sigui, l'oli d'oliva és molt bo, no?, a nivell cardiovascular, per reduir la inflamació, per l'absorció, doncs, de vitamines, és molt necessari. Però, clar, aguacate, no?, molt d'oli, conté moltes calories. Les llavors són molt interessants nutricionalment, perquè porten, doncs, molts minerals, contenen molta fibra, contenen molt d'omega 3, no?, per aquest procés antiinflamatori, contenen zinc per al sistema immune, magnesi, i aleshores no són calòriques. On les trobem, les llavors interessants en aquesta etapa? Sobretot les llavors de lli, de chia i de sèsam. La llavor de lli i de chia, la llavor de lli i de sèsam conté lignans. Aquests lignans ens ajuden a aquest procés també d'estrogènic. Aleshores, són molt interessants, doncs, perquè el nostre fetge també pugui metabolitzar aquestes hormones. El sèsam, molt interessant perquè és molt ric en calç. Aleshores, per la dona, sobretot en època de menopausa, que té més tendència, no?, a la pèrdua de densitat òssia, a patir osteoporosis, doncs és una manera, doncs, molt interessant, ja que aquestes llavors és molt fàcil, doncs, d'introduir en el dia a dia, no? Doncs es poden afegir amb una miqueta de iogurt, acabes de fer una crema, doncs pots ficar una miqueta, a les amanides... Bueno, fas unes verduretes al wok i pots ficar una miqueta de sèsam també, doncs és molt, molt, molt interessant també anar-les afegint, no?, a poc a poc. Volia parlar també, després de parlar dels aliments, no?, que ens poden ajudar a regular una miqueta, no?, aquestes hormones, no?, a través de l'alimentació, no?, eliminar, no?, apàticament, no?, que tot estigui bé. volia parlar d'un símptoma doncs, molt freqüent, no?, en aquesta etapa, que per moltes dones a vegades és bastant incòmode, i són els fugots.
0: Mm-hmm. I per què passa això?
1: Bueno, els fugots, jo no n'he tingut mai, vale, encara.
0: Sí, dius que és freqüent, però no sempre pot passar.
1: Sí, hi ha dones que no pateixen,
0: que
1: tenen altres símptomes. Mm-hmm. Què són els fugots? Els fugots són uns episodis, no, que van de calor, que van des dels peus fins a la punta dels cabells, no? Ja. Per dir-ho de suaument. Mm-hmm. Que van acompanyats doncs, de sensació d'angoixa, no? de suor com freda. No? Això és una alteració hormonal, aleshores molt relacionada també amb el sistema nerviós. Hi ha algunes... hi ha alguns factors que poden empitjorar aquests símptomes. I un d'ells, i molt important, és arribar amb massa greix corporal a la menopausa.
0: Ah, el greix.
1: El greix. Corporal. El greix corporal no ajuda a la termorregulació.
0: Val.
1: Val? I aleshores pot influir en que tinguem més episodis d'aquest tipus, de fugots. El tabac. No? El consum de tabac, uh-huh. Alcohol, no? Molts aliments processats, consumir massa cafeïna, tot això pot alterar tot el sistema nerviós i aleshores fer que tinguem més símptomes. Des de la nutrició, doncs, és molt important doncs, això, prioritzar sobretot aliments antiinflamatoris. I molt important, prioritzar el descans. Està molt bé fer coses, tenir una vida molt activa, uh-huh. Però és molt important reduir, sobretot, l'estrès.
0: Val.
1: Bueno, hem de buscar altres alternatives, el ioga, fer puzzles, llegir... Al final, això, cadascú ha de trobar el seu desestressant, no? Però hem de deixar marxes.
0: Tenir com un envelliment actiu, no? Però no sé si és correcte, en el sentit de que, clar, jo associo menopausa en una època de, no, de fer-se gran, en un envelliment, quan ets, no, ja et fas
1: sí.
0: Gran, però pot passar abans, això? Per això et deia que no sé
1: el
0: si
1: què, és... El què, dels fugots?
0: La menopausa i la perimenopausa. O més o menys quan pot aparèixer dones de 30 anys, per exemple. 40?
1: No és tan comú.
0: No és tan comú.
1: Però sí que pot passar. Hi ha algunes dones que, per algun, si no hi ha alguna patologia, no? Que hi ha hagut algun càncer, mm-hmm. No? Que t'obliguen a vegades a través d'algun mèdic a estar en menopausa, no? Però sí que hi ha alguns casos, no? On aquestes hormones es poden alterar i et poden induir a estar en menopausa amb 40 anys. Mm-hmm. Hi ha alguns casos que sí. No és el comú, eh? El normal és estar als 50 o així, és aquella etapa.
0: No, per això jo, erròniament, ja pensant en un envelliment, no? Hem de dir, quan et fas gran,
1: sí.
0: que estàs en aquest procés, en aquesta etapa, a eliminar l'estrès, però ser actiu, no? Fer
1: sí, sí, sí. O sigui, hi ha un factor molt important i és el més... i és el més important, val? El que ens pot ajudar a regular més aquestes hormones, que és l'exercici de força. Val? O sigui, arribar a la menopausa amb prou massa muscular ens ajudarà a regular totes aquestes hormones.
0: Mm-hmm.
1: U, perquè el múscul s'encarrega de la regulació de la hormona de la insulina, d'acord? I això pot ajudar-nos a regular altres hormones. Després, la massa muscular és molt important per protegir el nostre os, val? Molt important en aquesta, mm-hmm. en aquesta fase, no? de la vida. Aleshores, és... un dels punts claus de la menopausa, a l'exercici de força. Mm-hmm. O sigui,
0: vinga,
1: a vegades ens posem, no, a prendre molts suplements, a fer no
0: sí,
1: sé
0: sí.
1: què, no? I al final la clau és, una de les claus, és alimentar-se bé i fer exercici.
0: Mm-hmm.
1: Un altre tema, ja per anar acabant, molt important i que gairebé no es parla, és sobre la sexualitat. Això en vam parlar bastant també, avui passaré més ràpid, no? Però a la xerrada. I què passa amb aquesta etapa? Hi ha moltes dones que senten que una baixada del desig sexual, no? Molta més inseguretat amb el propi cos, molta sequedat vaginal, no? Per aquesta baixada estrogènica, i això doncs incomoda molt tenir relacions. Uh-huh. Aleshores, és completament real i és molt freqüent. Aleshores, no és només un tema físic, és una etapa on hem de connectar amb nosaltres mateixes, no? I intentar, doncs, acompanyar-nos. Aleshores, hi ha moltes dones que solen tenir en aquesta etapa moltes infeccions d'orina, vaginals, doncs molt freqüents. Moltes vegades ve relacionat, encara que elles no notin que tenen sequedat, a la part més en el coll de l'úter, per aquesta baixada estrogènica, aleshores no hi ha tant de fluxa. Mm. Què passa? Quan nosaltres tenim una relació hi ha una fricció constant i això pot produir petites feridetes que nosaltres mateixes ni ho notem. Però clar, si hi ha una petita ferida, allò és un lloc on hi ha un risc d'infecció. Mm-hmm. Aleshores, això doncs, pot ser un dels factors. Moltes vegades no és la infecció d'orina en si recurrent, és que a vegades ve relacionat amb aquesta sequedat vaginal.
0: Clar.
1: Aleshores, què passa? A més, no? Aquesta baixada de desig, hi ha moltes dones que a vegades doncs, senten com culpabilitat o així. El que hem de pensar és que si comencem a regular una miqueta aquestes hormones, no? La resistència a la insulina, no? Aquest cortisol, pensem que si nosaltres estem tot el dia alterades i estressades i cansades, és normal, el nostre cos no està per tenir una relació sexual, el nostre cos està per baixar l'estrès, exacte. El que hem de fer és com aconseguim poquet a poquet, no? Regular totes les altres fases, no? per anar connectant amb nosaltres mateixes. Al final tampoc es tracta de forçar res, sinó de prendre consciència també que quan nosaltres tenim relacions, sintetitzem hormones també.
0: Sí, sí.
1: Una d'elles, per exemple, és l'oxitocina. Uh-huh. No? És una hormona que ens ajuda doncs, a estar més calmades, a reduir l'estrès, no? També de manera natural, no? Començarem a sintetitzar també més estrògens, que això ens farà doncs, ajudar doncs, aquesta sequedat vaginal a produir una miqueta més de flux. Aleshores, és molt important, doncs, en aquesta etapa, com ens relacionem, no? Escoltar-nos a nosaltres, no?
0: No angoixar-nos, saber que és part del procés.
1: Exacte, reduir una miqueta aquesta autoexigència, no? Amb tot, no? La dona, sobretot, és molt emocional, no? I bueno, doncs això, doncs cuidar-nos una miqueta per poder-nos acompanyar, no?, a cadascuna.
0: Uh-huh. I poder-vos acompanyar també les
1: sí,
0: parelles
1: també,
0: a casa.
1: També,
0: no?
1: també és important.
0: Hem de saber
1: sí.
0: de què va la història, no?
1: Sí.
0: Per també doncs, aquest acompanyament i que no hi hagi més angoixa de la que toca. No?
1: Sí, mira, m'has fet riure perquè a la xerrada va venir un home, no?, amb la seva dona i em va dir és que a mi m'interessa bastant el tema.
0: Però està molt bé.
1: I està molt bé, sí.
0: Però
1: la veritat és que sí, perquè a vegades sembla com hi ha molt que estem boges, no? No? I que això que passa, no? No és normal o que ets una exagerada i la veritat és que el que hem d'entendre és que no és una malaltia, la menopausa, no? És una etapa de la vida, exacte, natural, i el que hem de fer doncs, és normalitzar-la una miqueta i intentar doncs, identificar què és el que passa, no? Per poder acompanyar. La clau és aquesta, personalitzar, identificar cadascú què és el que sent, no? Escoltar-se i és la manera on podem acompanyar el cos i a la persona a trobar doncs, això, doncs, no? A trobar una miqueta el que és l'equilibri, no? En general, a trobar una altra vegada el que és l'energia i el benestar.
0: I al final també suposo que és important no viure-ho en silenci, no? En el sentit de, és una cosa que em passa a mi, no ho manifesto, i la teva parella poder no sap en quin, per quins processos sí, estàs passant.
1: Sí. O sigui, compartir-ho doncs, és escoltar, no? Que és el que el cos necessita, i poder-ho compartir doncs, amb amigues, amb la parella, no? I és la manera de passar millor tota aquesta etapa, no? Mm-hmm. Al final és un acte de salut i sobretot d'amor propi també, no? Escoltar-se a un mateix.
0: I tant que sí. Míriam, per acabar, algun missatge final que t'agradaria destacar?
1: Bueno, doncs...
0: Una mica de resum.
1: Bueno, doncs, al final, entendre que totes aquests símptomes, no? Aquest malestar que es pot notar o podem sentir en aquesta etapa, doncs que a través de la nutrició integrativa doncs podem ajudar moltíssim, no? A recuperar el que és tot l'equilibri, no? A través de l'alimentació, a través del descans, no? De la regulació de l'estrès... i del moviment també, no? Molt important. Aleshores, doncs això, una miqueta, escoltar el cos, que és el que necessita en cada moment, és la clau.
0: Pròximament faràs algun tipus de xerrada més? T'ha previst alguna cosa?
1: Ara, de bon moment, potser faig aquesta mateixa a la Biblio de Vilassar.
0: Molt bé.
1: Estem pendents. I per si algú se la va perdre, doncs
0: que vingui.
1: Pot venir, sí.
0: Clar que sí. El dia el sabem o encara?
1: No el sabem encara.
0: Vinga, que et segueixin a través d'Instagram, que segur que...
1: Sí, ho penjaré per allà.
0: Míriam, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Merci. Ens veiem el mes vinent ja per tancar el curs a les portes de l'estiu.
1: Sí, farem alguna coseta adaptada a aquests dies de calor, no? Hidratació sí. I tal.
0: Ja la tenim aquí, la calor.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Míriam. Bon dia.
1: Vinga, bon dia.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Al mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
5: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
3: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
5: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem, després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho superem.
3: Mentira.
5: Exacte. En aquell moment, per exemple, el mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
3: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme ara?
5: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura... podria obrir la porta, perdona, a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
3: De quina mena de negocis estem parlant?
5: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i sobretot a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'associació de veïns i veïnes del barri gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte i els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
3: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
5: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
3: I què hi diu el govern de Collboni?
5: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
3: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
6: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenborough's Tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va bolcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne un amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
3: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: calendaris. El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: Mm-hmm. És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs, això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció. Parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més havia anat a ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos. Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies, de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs, la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a l'UCI t'ho fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI en aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etcètera, etcètera, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam estar triplicant, vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona, és des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc etc. És a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, de la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, bé, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé, i ho podem fer, el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc a Catalunya vam tenir un cas de tètanus.
0: Sí.
3: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
0: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
3: Li agraeixo, eh?
0: No, li agraeixo. Jo no tenia gens present.
3: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas... Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
0: I tant.
3: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos, però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
0: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
3: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que doncs, estiguis ben informat, per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple, de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. I era una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
0: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què diria?
3: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. Aquí també, quan jo dic que tenim, i a vegades, aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final Això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
0: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
3: Gràcies a vostès.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Rodon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
5: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé. Contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
5: Avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front, i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant, i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'Estat espanyol i a moltíssims països, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front, o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques, o no passa prou en les polítiques públiques, no sabria ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
0: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiós aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
5: Sí, exacte. Probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, però sí que caldria qüestionar-nos, de fet, quin tipus de país volem ser. Si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes, perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
0: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
5: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors, que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976, al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs, un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paranimf. El Paranimf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així. No? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat. No? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte en pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
0: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs, l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no? Aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs, la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
0: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninfa de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història en valors.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portal Blau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
0: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs jo creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no? I intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè com també deies, no? El festival és un festival que des de la percepció dels que el fem doncs, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
0: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no? De molts canvis, de molts, no? De molts canvis, de moltes
2: Sí.
0: transformacions socials i la cultura no en queda aïllada.

0: uns 4 anys poder, no, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
1: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
0: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no? L'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro i la moderarà l'Ignasi Rifé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no? I com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
1: Tots els detalls sobre aquestes Mirades Blaves els trobareu a portadeblau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla.
0: Sí, exacte. És la 19a edició. Arribem a la 19a edició del festival. Un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs, ja consolidats o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regira Sau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana i altres artistes. No? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguíssim més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gardera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem si vols dels espais, i de l'importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
1: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
0: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
1: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors per al Portal Blau?
0: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que

0: i ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no? en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
1: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
1: Un plaer. Fins aviat.
0: Igualment, fins una altra.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu, tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada, de la Carmina Massot, no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
2: Argentona és xarxa.
3: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
2: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
3: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
2: A la pàgina web del Museu del Canti.
3: museucanti.org.
2: El Museu del Canti al Facebook.
3: facebook.com/museu.d'argentona.
2: I segueix el museu al Twitter.
3: twitter.com/museudelcanti.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se encuadra Pulsis.

0: cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona. Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italiana in Algeri.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: L'italiana in Algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en dos actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Anelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia, un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de Lindoro, de manera que anulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contralt o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana més en el terreny de l'òpera còmica. Lindoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner al G, paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei, o el comandant civil, d'Alger. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella, paper per baix còmic. Taddeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baríton o baix. Elvira és l'esposa del bei, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del seu marit, paper per soprano lleugera. I Halley és el cap de la guàrdia del bei i cap dels seus pirates, paper aquest per tercer baix còmic, amb presència, en aquest cas, més limitada. El cor masculí també hi té una presència prou rellevant, com podrem apreciar al llarg del programa d'avui. Després d'encertar-la amb l'òpera seriosa Tancredi, Rossini torna a encertar-la, en aquest cas, amb una òpera còmica, un títol en el que repeteix, no sense cap mena de dubte, a propòsit, la història del rapte en el serrall de Mozart, però en aquest cas amb situacions canviades. És una dona la que es decideix a salvar intrèpidament el seu xicot, que en aquest cas és presoner al G. Es considera que amb aquesta obra Rossini va voler homenatjar a qui sempre va ser un referent per a ell, el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquest argument, d'aquestes característiques, perquè pogués passar l'aprovació de la censura de l'època, cal recordar que va ser escrita i estrenada a primeries del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat, encara que per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones, per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arribar al G, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç vell d'Argel, un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Halley i Mustafà, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'italiana in Algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí que és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per a les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica L'italiana in Algeri de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de l'italiana in Algeri, de Rossini, és clar, el vell d'Alger, Mustafà, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Halley, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpat trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Halley, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafà, el baix Sesto Bruscantini i, és clar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena tots es retiren, excepte Ali i Mustafa. Aquest darrer ordena al cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que ha escoltat són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que si no li porta una dona abans d'una setmana, Ali serà empalat viu. Un argument, per tant, incontestable. Aleshores, Mustafa crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, languir per una vela, canta el tenor peruà, i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flores.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabella. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: Si inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose. Si inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose.

Després d'aquesta divertida escena hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabel, enamorada de l'Indoro. La jove i vella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la suggestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Tadeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot a homes tan durs com Mustafà. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

Quan el vell Tadeu i la jove Isabella són capturats, per evitar ser separats, decideixen fer veure que són neboda i oncle. Abans, però, es discuteixen, ja que ell insisteix en intentar seduir la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeo va a càrrec de Domenico Trimarchi.

Arriben ara els presoners de la cort del vell, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramy.

Com sentia Mustafà, el poderós vei d'Argel, en veure l'italiana passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment entren per acomiadar-se Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vei a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma que aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vell, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena llegendària, una efectiva composició còmica i una onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en Algeri de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horne, Mustafà, Samuel Rami, Halley, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

però, per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafà, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta Per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

Aquest que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindoro Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella ha convidat a Déu i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona, Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimán Khan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell es tornudi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell, Mustafà, comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Hali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatachi,

0: que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Taddeo e Lindoro anuncien a Mustafa el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatashi, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Finalment se serveix pasta i Taddeo li ensenya a Mustafa com s'ha de comportar un papatachi. Menjar, callar i no pensar en res més. Mustafa obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Taddeo s'ha de resignar en entendre que Lindoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafa de la fugida dels italians, però Mustafa està immers en el seu paper de papatachi, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de l'engany, es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Una ràdio més pròxima.
3: Més pròxima.
2: Una ràdio més d'aquí.
3: Més d'aquí.
2: Ràdio Argentona.
3: Ràdio Argentona.
2: La que més sona, clar que sí.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora complirem de noms molt destacats d'entrada a Gaudí. Avui és Sant Felip Neri i us explicarem quina vinculació tenia l'arquitecte amb l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. A l'interior, de fet, hi ha dos retrats d'Antoni Gaudí.
1: I escoltarem tres autors rellevants. Per una banda, l'hispanista Ian Gibson, que publica No me encontraron, la fosa de Lorca, crònica de un olvido. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha alertat que si no es busca el cos de Federico García Lorca, aviat serà massa tard.
0: També dedicarem espai a un premi Pulitzer que avui ha visitat Barcelona. Richard Ford ha demanat perdó per pronunciar la paraula Trump i ha alertat també de com és de perillós el president del seu país.
1: I conversarem amb una assessora política i de grans personalitats al Regne Unit, Chloe Dalton. Ella sempre estava viatjant, sempre de bòlit i atrafegada, fins que un llebretor li va canviar la vida. El seu llibre figura en moltes llistes dels millors del 2025.
0: I ens acompanya aquí a primera fila de l'estudi del Catalunya Nit el director d'un palau. D'un palau preciós i que, per sort, no és un d'aquells edificis inexpugnables reservats només a l'alta aristocràcia. Estem parlant de Joan Oller, el director del Palau de la Música. El 3 de juny és una data important per a ell i per al palau i abans d'acabar el dia explicarem per què. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 26 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer.
4: És una jugadora que és superexigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés a l'equip femení doncs, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa.
5: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
6: No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
8: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
10: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
11: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
12: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
13: Aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Són les 11 i pràcticament 7 minuts. Avui el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, dues plataformes nord-americanes de prediccions que dominen el mercat mundial dels pronòstics. Roger Santaló, bona nit de nou.
2: Bona nit.
1: Abans d'entrar en per què se'ls bloqueja a Espanya, expliquem d'entrada què és un mercat de prediccions.
2: Per fer-ho simple, són mercats d'apostes i de temàtica molt variada. Els usuaris entren a Polymarket i Kalshi per apostar, per exemple, sobre quan hi haurà un alto el foc entre Rússia i Ucraïna, qui succeirà Trump com a candidat dels republicans nord-americans, o si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans del juliol. Sobre Zapatero, per exemple, a Polymarket, el 70% dels usuaris creuen que, com a mínim, continuarà en llibertat fins al juliol.
1: Parlem de mercat de prediccions. Quina diferència hi ha amb una casa d'apostes?
2: La diferència és que a les cases d'apostes jugues contra la plataforma. En canvi, a Polymarket i Kalshi et jugues els diners amb els altres usuaris. I, per tant, els diners sortiran de la teva butxaca o de la del veí, segons qui hagi encertat la predicció. Hi ha una altra diferència. Les temàtiques les decideixen els mateixos usuaris i el benefici surt de l'interès que generen. Ho explica Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en declaracions al Catalunya Migdia d'aquesta emissora.
3: Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí som on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta.
2: En canvi, a les cases d'apostes són les mateixes cases les que hi decideixen el tema i la quota que es paga.
1: Estem dient que s'han bloquejat a Espanya. Per què les voldria tancar el Ministeri de Consum?
2: Doncs perquè operen al país sense llicència de joc i tenen menys restriccions de protecció al consumidor. Però de moment només s'ha obert l'expedient sancionador i encara hi poden entrar menors o persones que estiguin inhabilitades per apostar. Per Sílvia Pardo també hi ha altres debats de fons, com l'ús de criptomonedes que s'escapen del control econòmic o que les prediccions incideixin en l'opinió dels usuaris i, per tant, que aquests mateixos acabin convertint el pronòstic en una realitat.
3: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
2: I com que qualsevol pot proposar la temàtica per a dir, això obre la porta a les màfies a blanquejar diners, invertint en un resultat concret. O també que persones que disposen d'informació confidencial juguin amb les cartes marcades. Això va passar amb la detenció de Nicolás Maduro, traslladat als Estats Units, quan un soldat que participava en l'operatiu va guanyar molts diners pronosticant què li passaria a l'expresident veneçolà.
1: Doncs així és com funciona Polymarket i Kalshi. Veurem si continuen fent-ho a Espanya. Gràcies, Roger. Bona nit.
2: Bona nit.
4: Avui a Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb dos pesos pesants de la literatura internacional, d'aquells que parlen amb autoritat i coneixement i que no sempre els podem tenir a l'abast d'aquesta manera. Escoltar-los és un plaer i per això avui al Catalunya Nit volem dedicar els pròxims minuts a fer-ho, a escoltar-los sense pressa. Sense pressa a escoltar el que han dit avui. Som, per una banda, l'hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'orca, crònica d'un olvido. Valeria Obereda, bona nit.
5: Bona nit.
4: Gibson ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Sí, ha parlat del llibre que no fa ni una setmana que ha tret sobre l'orca, un tema que domina. És especialista, sobretot en l'orca, ha escrit una desena de llibres sobre l'autor de Granada i també és especialista en Dalí. Ens ha quedat clar que per ell hauria de ser una prioritat d'estat trobar les restes de Federico García Lorca.
6: Digo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y les van a decir, bueno, sabemos porque están afuera. Ah, en Granada todo el mundo tiene su teoría, su certeza de dónde están los huesos de Lorca. Y hay una lista que dicen que está aquí.
4: De fet, ell, Valeria, ell també té la seva pròpia teoria d'on poden estar les restes de Lorca.
5: Sí, ja ho ha dit en algun llibre anterior. Ell considera que són a prop de la font d'Aina de Mar, en un parc que precisament porta el nom del poeta.
6: Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración. Y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
5: I se'n riu de les excuses ridícules que donen per no buscar en aquest lloc que l'enterrador li va assegurar fa 50 anys que hi va dipositar les restes. No poden fer-hi un escàner perquè hi ha aigua, diuen.
6: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
4: El cert és que aquestes paraules de Gibson, que està molt bé sempre escoltar-lo, però, és clar, atenent a la dimensió que sembla que agafarà també la figura de Lorca, encara més de la que ja té per l'èxit de la pel·lícula de Los Javis, La bola negra, que hem vist com ha triomfat a Canes i que ens diuen els que en saben de cinema que comença a haver un rum-rum de, escolta, sí, triomfaran altres festivals i premis, etc. Compte amb el que ha dit Gibson, eh?
5: Jo crec que hem comentat que és una prioritat d'estat.
4: Exacte, ell diu que hauria de ser això, no? D'està preocupat perquè, per aquest fet que no es busquen ara les restes de Lorca.
5: Sí, perquè té clar que un govern de dretes, que pot ser que passi en un futur,
4: sí, tant.
5: Això diuen també, no mourà ni un dit per aconseguir-ho.
6: Si viene el PP y con su amigo de, sus amigos de Vox, van a ir suprimiendo la memoria histórica, ¿no? Que en cada comunidad, claro, porque esto de no reabrir heridas y todo eso, esto a mí me afecta el estómago cuando lo oigo.
5: I ho compara amb l'extrema dreta a la Gran Bretanya, amb el populisme de Nigel Farage.
6: ¿Qué pasa en Inglaterra con este Farage y tal? Y salen de Europa. Es que la gente es imbécil, que tiene estas máquinas. Y los jóvenes lo tienen muy difícil porque, claro, reciben mensajes todo el día, toda la noche, con mensajes, y va a ser muy, muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira.
5: Per tant, doncs, tot i que voldria ser optimista, li costa.
6: De modo que no puedo ser muy optimista, ¿no? Me duele. España me duele, la verdad.
4: Hi ha moltíssimes persones que encara no han trobat els seus familiars, no? Això passa, també passa amb Federico García Lorca i Gibson, que té, doncs, això entre cella i cella, eh? Diu que cal saber sí o sí on són aquestes despulles.
5: Sí, com tu apuntaves, diu que és una aspiració de milions de persones que consideren Lorca un símbol.
6: Queremos saber dónde están los restos de nuestro padre, de nuestro abuelo. Y Lorca es un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos. Tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco. Y Lorca representa para mí a todos.
7: És un símbol, claro.
6: És un símbol.
4: Doncs aquestes són part de les reflexions de Ian Gibson a Catalunya Ràdio, però, Valeria, parlàvem al principi de dos autors. El segon és el nord-americà Richard Ford, Premi Pulitzer i també Premi Princesa d'Astúries, que ha vingut a Barcelona a presentar En Palabras Sencillas.
5: Sí, és una breu reflexió sobre la relació entre la literatura i la política, concretament sobre com la política es filtra en la intimitat de les persones.
4: No ha trigat a sortir, oi, el nom de Donald Trump?
5: Ha sortit de seguida, segons Ford. La literatura ha de plantejar les preguntes adequades, que sovint són perilloses per al conservadorisme perquè són imprevisibles. Per ell, Donald Trump té por de la vida intel·lectual.
8: Trump, and I'm sorry even to use his name.
9: I demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom. Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
8: and face it.
5: Richard Ford reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
9: La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el faci servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
5: Ford és un dels autors més aclamats de la seva generació i un cronista magistral de la societat i la moral del seu país. Aquest vespre ha fet una xerrada al CCCB sobre el seu univers creatiu.
4: I nosaltres, sí, exacte, efectivament uns quants, nosaltres hem pogut accedir en aquest tastet. Moltíssimes gràcies, Valèria.
5: Vinga,
4: bona nit.
5: Fins la pròxima.
1: Onze i 17 minuts, el 10 de juny d'aquest any farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, d'aquí la visita del Papa a Barcelona. Més o menys tothom ha sentit a parlar de com va morir Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia, tot i que la pregunta que plantegem ara és si algú sap on es dirigia abans d'aquest incident. Doncs hi ha una teoria molt extensa que diu que segurament anava a un lloc molt especial per ell, que és l'església on pregava després de la seva jornada a la Sagrada Família. Es tracta de l'oratori de Sant Felip Neri, amb molta vinculació amb la figura de Gaudí. Aquest any que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, avui, 26 de maig, se celebra també el dia de Sant Felip Neri. Ha sigut aquesta coincidència el que ens ha portat fins a l'església. En concret, s'hi ha acostat el nostre company, el Marc Presseguer.
7: Sempre que pensem en Gaudí, ens ve al cap la Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera, però poques vegades pensem en la plaça de Sant Felip Neri, que està ubicada a uns metres de la Catedral de Barcelona. És on ens trobem ara mateix, i estem amb en Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'oratori que està en aquesta plaça. Bona nit, Manuel.
10: Bona nit.
7: Quina vinculació pot tenir Gaudí amb un lloc on no hi ha edificat cap edifici?
10: Doncs precisament la vinculació que té Gaudí amb Sant Felip Neri és especialment intensa o particular, perquè aquest era el seu espai de devoció privada, diguem-ne, diària. En els últims 20 anys de la seva vida, pràcticament ell venia cada dia a resar aquí a l'oratori totes les tardes, i per tant ell té una relació molt íntima, diària, on es barregen doncs, la seva espiritualitat. Ell també tenia els seus directors espirituals i confessors aquí, amb els que també discutia qüestions de litúrgia, i per tant era un espai de trobada també amb un entorn molt particular de Barcelona, perquè l'oratori de Sant Felip Neri també era un espai on es trobaven molta de la gent vinculada al Cercle de Sant Lluc. De Gaudí també sabem que tampoc no era una persona que es donava gaire, no?, al tracte social, i en canvi aquí, doncs, per aquesta presència diària, aquesta dimensió més espiritual, doncs era un dels espais més freqüentats per ell.
7: És veritat que ell es dirigia aquí el dia del seu incident?
10: És a dir, ningú li va preguntar abans de sortir de la Sagrada Família, però era el recorregut que feia cada dia, perquè ell era molt metòdic també, i per tant tot indica que sí, doncs que havia sortit com cada dia, quan acabava la feina a la Sagrada Família, doncs feia aquest passeig que, passant per un lloc, passant per un altre, sempre acabava o passava per l'oratori de Sant Felip Neri.
7: Ho comentaves ara, que no és conegut per ser una persona gaire sociable, i també es diu que no li agradava ser retratat. Tot i així, hi ha dos quadres en aquest oratori on surt ell.
10: Efectivament, i precisament per això encara hi tenen un valor més especial, no? Perquè d'imatges reals directes d'ell n'hi ha molt poques, i aquesta és una representació d'ell, que més sabem del cert que és així.
7: Entrem a veure'ls?
10: Entrem.
7: Som-hi. Ja estem a dins, estem veient els dos quadres. Què representen ben bé aquests quadres?
10: Doncs són dos quadres que la congregació de l'oratori van encarregar al pintor Llimona a principis del segle XX, i són quadres sobre la vida de Sant Felip Neri. Per una banda, doncs, tenim Sant Felip Neri el Gianicolo, que és un de les set turons de Roma amb els nens, i per l'altra banda, doncs, és un dels miracles de Sant Felip Neri, doncs, d'una missa de Sant Felip Neri on, doncs, la tradició diu, doncs, que ell va levitar, no? I són dos quadres monumentals d'unes mides immenses, i doncs que tenen una particularitat especial.
7: Llavors, Gaudí fa de Sant Felip Neri?
10: No és ben bé que Gaudí faci de Sant Felip Neri, és Llimona que li demana a Gaudí d'utilitzar el seu rostre com el rostre de Sant Felip Neri, una, perquè Llimona sap que Gaudí és un gran devot d'aquest temple, un gran devot d'aquest sant, i perquè, a més, s'hi semblen. O sigui, físicament, l'aspecte de Gaudí en el moment de dur a terme aquests quadres doncs s'assembla molt a totes les representacions que tenim del Sant Felip Neri, representacions que tenim del segle XVI, no? I per tant hi havia aquesta similitud física, hi havia aquesta complicitat entre tots, es va fer aquesta petició i pel que ens consta doncs Gaudí doncs estava molt honorat, no?, que el seu rostre hagués pogut servir per aquesta causa.
7: A part de l'any Gaudí, avui aquí tenim una celebració també important i és que justament avui, dia 26 de maig, és Sant Felip Neri. Com ho celebreu?
10: Avui se celebra, es fa totes les activitats amb les seves misses solemnes i tot plegat a Gràcia. Demà es farà a l'Oratori de Barcelona amb unes portes obertes a partir de les 4 de la tarda fins a les 7 de la tarda. L'església estarà oberta per tothom que la vulgui visitar. A l'Orgue Montserrat Torrent, amb tot un impacte que va tenir important, i per tant demà l'església estarà oberta a tothom que vulgui i a les 7 hi haurà una missa solemne on aquells qui vulguin hi podran participar i a més podran escoltar aquest magnífic orgue que acabem d'inaugurar.
7: Aquest oratori té més de 350 anys.
10: Efectivament, va ser fundat el 1673 i té una particularitat, entre moltes altres, i és que és un dels tres únics complexes eclesiàstics que hi ha a Barcelona que mai han estat cremats. I sí que va quedar acceptat, sobretot a la façana, amb tota la tragèdia, doncs els nens que estaven refugiats aquí, però des d'un punt de vista artístic, el patrimoni artístic de la casa no va patir gaire la Guerra Civil i, per tant, és un dels tres únics tres complexes que tenim on hi ha tota la decoració que s'ha anat acumulant durant aquests tres segles i mig d'història i, per tant, té unes característiques difícils de trobar.
7: Per què creus que Gaudí va triar aquest com el seu oratori?
10: A mi no m'agrada. Hi ha gent que parla, no?, per la boca de Gaudí. El que sí que sabem és que aquest era un espai molt particular a finals del XIX i principis del segle XX. És un espai on es troba tot un conjunt d'una corrent intel·lectual catalanista i alhora catòlica. És una acumulació de personatges en un mateix espai que tenen una perspectiva molt, molt espiritual alhora i molt arrelada a la història i al fet nacional català, però alhora que estan investigant de cara al futur, tampoc és estrany que aquí era un lloc per on també havia passat Verdaguer, en els moments on se li comença a complicar la vida, un dels llocs on se l'acull és aquí. Aquí a la sacristia del costat és un lloc de famós trencament definitiu entre Verdaguer i el canonge Collell. Per tant, és un espai de Barcelona, a vegades poc conegut, on en moltes èpoques de la història han passat moltes coses, però que hi ha un moment específic, a finals del segle XIX o principis del segle XX, on hi conflueixen tot un conjunt d'actors molt importants i molt potents de la cultura, de la música i de la història eclesiàstica i també artística del país.
7: Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori Sant Felip Neri, bona nit i moltes gràcies per rebre'ns.
10: Bona nit.
0: Catalunya nit.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
12: 1885 01885 sèrie 16.
11: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
14: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
13: Perquè estimem el que fem i estimar és el més important.
14: Estimar és molt revolucionari i ets la força que ens pot salvar.
13: I sabem celebrar els bons moments.
14: Pa-da-pam!
13: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
14: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La tarda dona molt de joc.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
15: Aneu massa de listos.
16: I els valencians?
15: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat als sarmos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
17: Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
18: Ha sentit el que acaba de dir?
15: Que a Mallorca no feu l'amor.
11: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. I'll shoot the moon. Les notícies sota la llum de la lluna. I'll be the pennies on your eyes for you, babe. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. I'll shoot the moon for you. Catalunya Ràdio.
1: Ara conversarem amb una dona a qui li ha canviat la vida un animal salvatge. Ella en tenia una de molt intensa com a assessora política per al Parlament i el govern britànic, viatjant per tot el món, fins que es va trobar amb un animalet indefens a prop de casa seva i va decidir acollir-lo. Els seus malabarismes per cuidar-lo s'han convertit en un llibre que podem dir que és un best-seller internacional i que publica en català Periscopi. Es titula Llebretó. Chloe Dalton, benvinguda al Catalunya Nit.
16: Thank you so much.
19: Moltíssimes gràcies.
1: Tothom durant el confinament té algunes escenes que recorda. La bicicleta estàtica a la cuina de casa. Pensar que tallar-te els cabells tu mateix no era tan difícil i després comprovar davant del mirall que no, que allò és una professió que s'ha d'aprendre. Però podríem dir que el seu confinament, a banda de totes aquestes coses, va tenir una història increïble. Vostè es troba a prop de casa seva un llebretó acabat de néixer. Què és el que passa a continuació?
16: Thank you so much.
19: Moltíssimes gràcies. És cert. És cert, jo vaig fer totes aquestes coses que tothom feia, però a més estava treballant en temes de política exterior, estava també vaig treballar a Afganistan, evidentment, amb el tema talibà, i vaig anar a fugir una mica al camp, estava vivint una mica al mig del nord-res, al nord d'Anglaterra. I un dia, com descric en el llibre, doncs vaig sentir a un home que cridava a un gos que bordava i vaig anar cap allà i vaig veure un llebretó de... potser tenia un dia o dos i vaig pensar, potser ha estat caçat pel gos i ha estat separat de la dona. I aleshores el llibre és el que vaig fer jo en aquelles circumstàncies, és a dir, intentar ajudar aquell animal sense canviar la seva natura salvatge. Vaig intentar que sobrevisqués, però per tornar-lo a la vida salvatge. I que em passés a mi és una cosa inaudita, perquè la meva feina no té res a veure amb els animals, ni mai he tingut un animal doncs domèstic. Jo em dedicava, com deies, a la política exterior i van passar coses extraordinàries i al cap de 2 anys vaig decidir doncs fer aquest llibre i aquí estic.
1: I sort que el vas escriure. Ara ho deies, la teva vida era molt diferent del que va ser amb aquest llebretó, però crec que això és precisament la gràcia d'aquest llibre, el que pot sorprendre. És a dir, si aquest llibre l'hagués escrit un biòleg, podria ser un llibre molt interessant, però molt diferent. I una de les coses que vostè va fer és llegir tot el que hi havia sobre llebres, però clar, no hi ha un manual de cuidar llebres perquè és un animal que no acostuma a estar dintre d'una casa. Aleshores, vostè va aprendre a base d'observació.
16: You're absolutely right.
19: Doncs tens tota la raó.
16: Sometimes it helps in life.
19: Així va ser, de vegades serveix a la vida ser un amateur i tal. Jo no sabia què feia. Senzillament era una dona normal i corrent, una urbanita, diguem-ho així, sense aquest tipus de coneixement, sense aquest saber fer, i sense mi tenia com una mica un instint respecte al qual no havia pensat mai. Però vaig pensar, mira, això és un animal salvatge, no et pertany, no és un animal domèstic, ni ha estat mai domesticat pels humans. Estem parlant d'una criatura salvatge que he de protegir una mica, però no li he de fer mal ni li he de canviar de cap de les maneres. Per tant, una de les coses que vaig fer, i els meus amics i família van pensar que era raríssim, és que no vaig donar-li un nom. Vaig pensar, si li donc un nom humà, serà com si fos un animal domèstic. I aquestes són algunes de les coses que explico en el llibre. I també potser per la meva feina en el món de la política vaig intentar documentar-me, descobrir tot allò que podia de les llibres. I vaig veure que en realitat no sabem gran cosa d'aquests animals. D'una banda, doncs no pensem que són gaire especials, però mai no han estat domesticats, tenen un esperit realment salvatge que s'ha resistit a aquesta domesticació. I per tant, els humans sempre veuen els llibres molt com des de la distància. Han estat inspirats, això sí, per les llebres, per estereotips i llegendes, però, de fet, jo llegint aquests llibres vaig descobrir que la realitat de les llebres és molt diferent de la imatge que molts tenim en la nostra ment, perquè, de fet, hi ha moltes associacions negatives amb les llebres, molt més que no pas de positives.
1: Sí, això ho he pres amb el seu llibre, per exemple, clar, fins i tot Shakespeare en parlava més o menys malament, o hi ha moltes frases populars en contra, i diria que aquest, ara sí, a banda de que es llegeix com una novel·la, gairebé podríem dir, però també podria ser el primer llibre sobre com compartir la vida amb un llebretó, i també com un al·legat a favor d'aquest animal.
19: Sí, una de les coses que per mi era molt important subratllar amb el llibre és que jo no sé si vaig fer el que tocava realment, el que era correcte o no. Les circumstàncies eren molt inusuals. L'animal estava en perill. Però, en realitat, si veus un llebretó en el paisatge, en realitat no l'hauries de tocar, l'hauries de deixar. Ells neixen ja a la terra i el que fa la mare és protegir-lo i deixar-lo a una certa distància també perquè vagi creixent. Per tant, si et trobes amb un llebretó, no feu allò que vaig fer jo, no l'agafeu. I això ho explico d'una manera molt oberta en el llibre. Segueixo sense saber si vaig fer el que realment tocava, però intervenir com ho vaig fer, doncs bé, vaig prendre algunes decisions que eren instintives, però compta també amb coses que vaig fer. Si no hagués tractat la llebre com un animal salvatge, si l'hagués posat en una gàbia, cosa que no vaig fer, doncs segurament no hagués tingut aquesta experiència. I per tant, jo vaig prendre la decisió de no tocar la llebre massa, respectar la seva llibertat, i això és el que va acabar portant aquesta història extraordinària, i és que la llebre era salvatge, sortia de casa, però va prendre la decisió final de viure entre el món salvatge i casa meva, és a dir, tornava a casa a dormir, va criar les seves cries a casa meva, i sí, podem parlar de Shakespeare o fins i tot anar més enrere, que la llebre es considerava com una plaga perquè corrien molt amb moltíssima velocitat, i moltes vegades també estava associat a la bruixeria, és a dir, jo fa 200 anys m'haguessin acusat de bruixeria, sens dubte. Per tant, d'alguna manera, precisament perquè vaig tenir aquest privilegi, aquesta oportunitat de conviure amb una llebre salvatge lliure, doncs potser puc ajudar la gent a veure que aquests animals són realment especials, increïbles, preciosos i, a més, molt més inspiradors del que la gent pot pensar, gent que ja li agraden les llebres.
1: La relació que s'estableix entre la llebre i vostè és extraordinària. No vull explicar gaires coses perquè crec que la gràcia és que la gent ho descobreixi per si mateixos, però perquè no es pensin allò que agafes un animal com que agafaria un gatet i ja està, diré que la Chloe Dalton va fer fins i tot reformes a casa seva. Se'n va anar a dormir a una altra habitació si calia per no interferir en aquella que considerava havia de ser l'autonomia d'aquest animal. Per tant, això ho anireu descobrint al llibre, però sí que m'agradaria preguntar-li fins a quin punt li va canviar la vida conèixer aquesta llebre.
19: Ha canviat la meva vida d'una manera molt profunda, com si haguéssim tirat una pedra en un estany i veiéssim totes les ones, no? Ha canviat la meva manera de fer, ha canviat els meus costums, el silenci, la televisió apagada, els llums apagats a la nit. Vaig començar a observar amb deteniment el moviment de la llebre, i en el procés també vaig com frenar. Jo estava, era molt addicte a l'adrenalina, doncs treballava en política, una crisi rere l'altra. Jo era la persona que em saltava tots els casaments i totes les festes perquè sempre estava voltant arreu del món, i la llebre m'ha fet reavaluar la meva vida, frenar una mica, adonar-me'n que tenia una desconnexió de la natura i que patia precisament per això. I crec que molta gent potser que pot compartir, no?, aquesta sensació. Per tant, realment la llebre m'ha canviat en molts sentits, i a un nivell més subjectiu i personal també hi ha aquesta realitat de que un animal profundament silenciós m'ha ajudat a trobar la meva veu en la meva carrera. Jo en la meva carrera he dit, diguéssim, les meves paraules a molta gent, però estava sempre entre bastidors, amagada una mica com una llibre, no? Crec que hi ha molta gent que per un motiu o per un altre viu així, no?, entre bastidors i no expressant-se d'una manera clara individual. I aquí estic 4 anys després, he escrit un llibre, estic viatjant pel món, parlant a la gent de les llebres, escoltant l'experiència de moltes persones pel que fa a la natura. He tingut l'oportunitat d'escriure i crec que no hi ha res més bonic i inspirador en aquest sentit, sobretot si em miro el context de la meva vida en el seu conjunt.
1: Ara, mentre parlava de com era la seva feina, sap, llegint el seu llibre, hi ha un moment en què vostè explica que té un viatge al Pròxim Orient i, clar, li sap greu marxar dies perquè no podrà saber què li està passant a la llebre. I jo en aquest punt pensava com de estrany és el nostre món. Tot l'amor que vostè posava per salvar aquest animal, i després el que estava passant, les atrocitats que poden cometre els humans, per exemple, el que estava passant a Gaza fa 4 dies, no?
16: No, you're absolutely right, and there is,
19: tens tota la raó, i hi ha un vincle.
16: Our world is profoundly out of balance.
19: El nostre món està molt desequilibrat.
16: We don't treat people's lives as being of equal value.
19: No tractem la vida de les persones com si tinguessin el mateix valor. Tenim moltíssimes desigualtats
16: and inconsistencies in our attitudes.
19: I incoherències en les nostres actituds. Si això es multiplica i es reflecteix a la natura, la nostra relació amb la natura també està molt desequilibrada. Si veus, per exemple, que només el 40% de la biomassa del món és éssers salvatges, el 96% les persones, el bestiar, els animals de companyia. Per tant, què podem pensar d'un món tan desequilibrat en aquest sentit? Si la llebre ha ampliat la meva percepció del món, doncs crec que és molt important, perquè ho hem d'enllaçar també amb els éssers humans, i me n'adono ara que la nostra relació amb la natura també forma part de tot plegat, i això és quelcom que jo dec a la llebre.
1: Està escrivint un altre llibre, ja tinc entès.
16: Yes, absolutely.
19: Totalment.
16: It's nearly finished.
19: Gairebé el tinc acabat. I una de les coses que descric en el llibre de Llebretó és que les llebres són criatures d'hàbits. Viatgen moltes distàncies, però cada dia al matí, per dormir, tornen al mateix lloc i poden estar en aquell lloc dormint, si ningú ho altera, durant mesos o anys. I com a resultat d'això, deixen com unes línies, diguéssim, unes autopistes de les llebres que fan servir els animals i que enllacen cel i terra. I el que fa aquest nou llibre és agafar el fil a partir d'on acaba aquest llibre i analitzo la relació entre els animals de companyia i els animals salvatges. No en diré gaire res més, però es publica el 2027 si tot va bé.
1: Entenc, per tant, que l'altra vida va quedar aparcada, la d'assessora.
16: No, not really.
19: No, ben bé.
16: I think we might have this in common, but
19: potser això ho tenim una mica en comú. Si treballes amb temes internacionals i estàs implicat d'alguna manera en l'àmbit polític, Estem ara realment en un moment molt difícil en el món. Ens diuen que el progrés no és lineal, és a dir, que donàvem moltes coses per fetes i que ens poden robar. Podem parlar de seguretat, dels drets que tenim o les coses que ens poden preocupar a nivell local, global, com per exemple el progrés pel que fa al medi ambient. Per tant, hi ha una part de mi que se sent molt agraïda del fet de poder treballar com a escriptora, com a autora. Hi ha una part de mi que encara vol intentar ajudar, si puc, amb la mesura que pugui, amb temes que, globals i polítics que són importants. Per tant, si puc, aniré muntant, diguéssim, els dos cavalls a l'hora, aniré molt peu a cada lloc.
1: Esperem que sí que ho aconsegueixi. He deixat la pregunta pel final, perquè crec que és una cosa que li passarà a tots els lectors que t'acabes estimant aquesta llebre. Està bé, encara està viva, perquè una de les coses que sabem al descobrir el teu llibre és que són animals també molt fràgils amb una esperança de vida molt curta. Com
3: This
1: està?
3: Is a gigantic spoiler.
19: Això és un spoiler majúscul.
1: Ho deixem així? Sí.
3: No, not at all.
19: No, pas. Gens, és una broma. El que puc dir és que la història de la llebre continua. Aquest matí, quan m'he despertat al meu hotel aquí a Barcelona, he mirat les càmeres que tinc a casa i he vist que hi ha tres llebretons a casa, que segurament són ja la quarta generació. Per tant, sense dir massa, us puc dir que encara convisc una mica amb aquests animals, que encara els observo, i que aquest crec que és un llibre per qualsevol persona que pensi que mai no llegirà un llibre sobre llebres o sobre animals o sobre literatura. Tu deies que es llegeix com una novel·la i crec, espero, confio de totes que sigui, a més, que obri la possibilitat de canvi i la possibilitat de coexistència.
1: Quarta generació, ha dit. L'he de felicitar com si fos la rebesàvia.
3: No,
19: gens ni mica. No, gens. No, jo no humanitzo en absolut les llebres. Precisament, jo vaig pensar al principi d'aquesta experiència que la llebre em necessitava. I al final em vaig adonar que la llebre no canviarà. La llebre és un animal salvatge amb uns instints. Jo sí, en canvi, vaig canviar. No va ser la llebre la que va canviar, vaig canviar jo.
1: Doncs moltíssimes gràcies pel llibre, perquè crec que és un exemple molt bonic de vida.
3: Thank you so much. I'm so grateful.
19: Moltíssimes gràcies, de debò estic molt, molt agraïda.
4: Doncs pràcticament a tocar de 11:45 de la nit hem de canviar els llibres, les novel·les, pels diaris, pel paper ben prim dels diaris. Lídia Téllez, bona nit.
20: Hola, bona nit.
4: Que t'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
20: Només de l'Ara.
4: Doncs vinga, anem amb la portada de demà de l'Ara.
20: Doncs mira, quan el conflicte educatiu, diu, sindicats de mestres i govern acosten posicions. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la vaga general. Per altra banda tenim Aletxia Putellas, que surt en portada, a la foto de portada, i diu, he estat i seré sempre una culer. I li diu que la davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols i 14 temporades. Per una altra banda, tenim el jutge dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango i una nova jubilació activa vol promoure els treballs dels pensionistes.
4: Molt bé.
20: Fins aquí.
4: Fantàstic. Lídia, bona nit.
20: Bona nit, fins demà.
4: Adéu.
1: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
21: Mira, hi podem afegir La Vanguardia, que obre dient que Pedro Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. La foto és per turistes als carrers de Londres amb pantalons curts i màniga curta. Europa es resigna a la calor extrema, titulen. I també en aquesta portada els enginyers catalans urgeixen un pla ambiciós per al futur. En aquesta portada també ens expliquen que el Cercle d'Economia avisa de les carències en tecnologia i productivitat i protagonisme també per Alexia Putellas. Portelles. Diu, Alexia se'n va al London City, apunten. El Barça perd a la seva reina. També Alexia Portelles a la portada del País, més en petit. Portelles, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. L'obertura és per al novetats de la investigació del cas Plus Ultra. Diu que la SEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat i la foto d'aquesta portada és per al jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas i expliquen que posposa la declaració de Zapatero. I un últim titular, la llei de la intel·ligència artificial prohibirà les deepfakes de contingut sexual.
4: Molt bé, gràcies Marc, això és el que trobarem als diaris de demà. I a l'antena de Catalunya Ràdio, que podem avançar? Marta Prat,
2: doncs,
4: bona nit.
2: Mira, bona nit, avançarem que hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions a tot el país, a l'escola pública, aturades arreu del país que arriben demà justament després d'una nova sessió de negociacions que hi ha hagut aquesta tarda i que tornarà a repetir-se demà a la tarda per intentar acordar entre el Departament d'Educació i els sindicats algun marc d'entesa perquè aquestes mobilitzacions puguin desconvocar-se. De moment, el representant de l'USTEC, el sindicat majoritari, ja ha deixat clar que la contraproposta del govern encara és lluny del que ells demanen i, per tant, continuaran amb les protestes i, si cal, diuen, aniran a més.
6: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
2: Una altra cita important demà, la compareixença que farà davant els mitjans de comunicació Pedro Sánchez des de Roma, després de la trobada amb el papa Lleó XIV, més que per la reunió amb el pontífex, aquest cop serà, doncs, pel que pugui dir, de tot el que està sortint publicat sobre el sumari d'aquesta suposada implicació de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de corrupció. Un dia més també estarem pendents del que està passant a l'Iran i d'aquest acord que per reobrir l'estret d'Hormuz que s'està cuinant amb els Estats Units. Això mentre Israel continua atacant el Líban, continua atacant la Franja de Gaza i un dia més hem hagut de parlar de morts allà. I parlant dels Estats Units, la NASA ha anunciat fa una estona els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. El procés arrencarà abans que acabi aquest 2026 amb la primera de les missions, que serà gestionada per Blue Origin, que és aquesta empresa del magnat Jeff Bezos, i l'administrador de la NASA explicava això.
22: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
2: I un dels nostres astres, en aquest cas del futbol, Alexia Putellas, que demà dirà adéu també a l'estadi Johan Cruyff, a la seva afició local.
1: Últim ball.
2: Crec que encara els hi queda un altre a Madrid de partit, però com a local serà l'últim amb la samarreta blaugrana.
1: Segur que serà motiu, ho seguirem aquí també. Gràcies a tots dos, bona nit.
2: Gràcies, bona nit.

0: va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona. El nostre convidat diu que és un melòman per sobre de totes les coses, i d'aquesta coctelera d'ADE, de la filosofia i de la música, n'ha sortit el que és avui el director general d'un gran equipament musical de Barcelona. Avui ens acompanya el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Semblava un camí fet a mida, no? Diríem, hem vist així.
1: Sí. No m'ho pensava, però em vaig deixar portar per la vocació, i al final gestionar música és el que més em motiva al món.
0: Bé, comencem pel principi, que sempre ho fem amb tots els nostres convidats. Has après alguna cosa avui escoltant Catalunya Nit?
1: Oh, he après moltes coses. He après el bé que gestioneu un programa de ràdio per la nit, com gestioneu els temps, les intervencions. Això és interessantíssim. Sí. Això ho fa fantàstic, amb una tranquil·litat, sense la pressió del directe, així, això ha sigut molt interessant. També conèixer com funcionen les plataformes de predicció, d'apostes de predicció. Això és tot un fenomen, molt contemporani, sí, molt actual, sí. I, ostres, m'ha interessat molt. I després, que mai m'hauria imaginat que Gaudí feia de model de Sant Felip Neri. Jo sempre me l'he imaginat com un personatge tímid, introvertit, que la creativitat la mostrava amb altres coses, i que acceptés això, doncs sorprenent. Lluís Millet, el fundador de l'Orfeo, formava part d'aquesta camarilla, també allà a Sant Felip Neri, i hi ha algunes fotos d'ells dos, que eren molt amics, Lluís Millet i Antoni Gaudí.
2: Sí, es veu que Antoni Gaudí es deixava retratar molt poc, i per això ens va cridar l'atenció que hi haguessin aquests dos quadres allà. Sí,
0: i la casualitat del dia, no?, d'avui també, justament. Sabem que no et canses d'escoltar Bach. És així, oi?
1: Sí, Bach, és inacabable.
0: Per què ell, entre tants compositors?
1: Ostres, Bach, deia Pau Casals, primer està Bach i després tota la resta, no? Bach, hi ha un misteri dintre la seva música que és difícil d'explicar, per exemple, per versions, per diferents, per que siguin allunyades del que era origen, sempre se sosté, sempre s'aguanta, sempre impacta profundament, no? Té una resistència a les versions que el fa com més ric des d'aquest punt de vista, no? A les versions que actualment es fan de Bach, probablement Bach li quedarien molt lluny, però en canvi ens segueixen commovent. No, la seva obra és immensa.
0: Per on hauria de començar algú que no hagi escoltat mai Bach?
1: Potser les variacions Goldberg, potser seria... Sí. Les variacions, bueno, la meva obra preferida de Bach, de tota manera, és la missa en si menor. És una obra que és com és un misteri també perquè ell l'escriu al final de la seva vida, i no la fa... Ell és luterà, és una missa catòlica, i dius, i per què la fa? I sembla que una de les possibilitats és que la faci per com recopilar tot el seu saber, demostrar tot el que un cor pot fer amb una missa. Una obra magnífica, una obra... que et porta la màxima emoció.
2: Tu vas arribar fa 15 anys a dirigir el Palau de la Música, i una de les coses que introdueixes és Palau Vincles.
1: Sí.
2: Que ara farà 15 anys. De què estem parlant?
1: Sí, estem parlant amb la convicció de que els grans equipaments, o els no grans, els equipaments culturals, també tenen un deure social, i veure com la seva excel·lència artística, la seva expressió, es pot convertir també en una ajuda a algun dels problemes que té la societat. En aquest cas, amb una cosa que no inventàvem, perquè fa molt de temps, que va inventar Josep Ercerp Claver al segle XIX, és el cant coral ens pot fer millors persones. El cant coral ens aporta valors d'autoestima, de responsabilitat, de suport d'un dels altres, i això traslladar-ho avui en dia, doncs portar-ho a nens i nenes en risc d'exclusió. I és així com neix Palau Vincles, amb la voluntat de que a través del cant coral nenes i nens que poden tenir dificultats en un futur tinguin uns valors que els ajudin a tenir una millor expectativa de futur. I per tant, al costat de l'orgull que ens produeix l'excel·lència de la millor música de Bach amb els millors intèrprets i recolzar el talent dels joves que surten de les MUC o el Conservatori del Liceu, també tenim una vessant social que és això, proveir cant coral a nens i nenes perquè puguin tenir un millor futur.
2: Com acaben arribant al Palau aquests nens i nenes? A través de quines vies?
1: El tema és anar o a centres oberts o a escoles on tenen aquestes característiques. Centres oberts és on van els nens que, perquè no estiguin al carrer, doncs els porten a centres oberts. Llavors nosaltres enriquim la vida d'aquests centres oberts amb aquesta activitat coral. O ho fem també amb escoles on el percentatge, diguem, de nens que necessiten i nenes que necessiten beca menjador és molt alt, no? Llocs on realment els té qualificats el Departament d'Educació, llavors anar a aquests centres i proveir aquesta activitat. Perquè cantar junts realment els hi millora moltes coses, l'autoestima, l'expectativa, el sentit de la responsabilitat, el companyerisme, tots aquests són indicadors que milloren quan un practica de manera regular el fet de cantar junts.
2: Això ho celebrareu el 3 de juny?

0: Com?
1: Celebrarem celebrant-ho amb un concert, com ha de ser, però amb la idea de... Sempre m'agrada dir que l'important de Palau Vincles no és el concert final que venen i fan al Palau Gens, és la feina cada setmana, cada dia, d'anar com treballant, no? D'introduir bons hàbits.
2: Al Palau també li convenia aquesta vessant, no? Aquesta idea de tornar a connectar amb la societat i de col·laborar i participar en la societat després de tot l'escàndol Millet.
1: Jo crec que va ser un dels elements que volíem diferenciar, però no és només el Palau, és una cosa que des de fa un cert temps considera que els festivals i altres equipaments han de tenir aquesta preocupació social. Doncs el Palau es posava al dia també amb aquest projecte. És important fer-lo amb una cosa que li sigui pròpia, i el propi del Palau és el cant coral. Mm. És una cosa que d'alguna manera forma part del seu ADN.
2: El Palau bat rècords en nombre de concerts i també de públic. No sé com ha evolucionat el Palau en aquests 15 anys que hi ets al capdavant, i quin és l'objectiu així a curt termini que us proposeu i que ens puguis explicar?
1: Mira, és veritat que hem crescut molt en nombre de concerts, hem crescut molt en nombre de gent que hi ve, però també hem treballat molt, i ha sigut un dels objectius, i seguim treballant per la nostra origen, que és l'Orfeo Català, que tingui una vida molt rica, que aquesta mostrarà sigui un ambaixador cultural de Catalunya a tot arreu, amb una màxima excel·lència, però l'objectiu m'agradarà reduir-lo una cosa més, que és que hi hagi molta experiència extraordinària en la gent que ve a sentir un concert, que realment... Ens agrada dir una experiència transformadora, que cada persona que vingui surti d'allà millor del que ha entrat i li haguem donat doncs, una bona estona o d'evasió, o d'esperança, o d'introspecció, qualsevol d'aquests sentiments que pot produir la música. Perquè, al cap, la música és el llenguatge dels sentiments. No? Llavors, l'objectiu per mi va molt més a aquestes petites experiències que cada us pugui endur.
0: Uh-huh. Avui que tu has vist la cuina del nostre programa, no? Com fem aquí la ràdio, i ara et voldria preguntar una cosa de la vostra cuina també, i és els intèrprets, perquè hi ha molts teatres, hi ha molts auditoris, però els músics quan entren al Palau i diuen tocaré aquí, què diuen de l'edifici?
1: Diuen uau!
0: Perquè impressiona, no?
1: Uau, sí, l'edifici és molt especial, evidentment és l'únic a sala de concerts del món, que és patrimoni de la humanitat, de la UNESCO, però a part és d'una bellesa extraordinària, d'una exuberància, però a més té aquell punt de la història, no? Allà ha passat moltes coses, llavors això genera una màgia especial. Hi ha intèrprets que a vegades et diuen, aquí no es pot fer un mal concert, aquí dones el millor de tu mateix, no? Aquí tens les millors condicions, i hi ha intèrprets que són molt exigents a quines sales van, i el Palau afortunadament doncs, sempre és una de les sales que volen venir. Sí, això volia Domènec i Montaner, aquesta trobada entre la bellesa de l'arquitectura però també la bellesa de la música, per tenir una experiència, avui en diríem immersiva, però en aquell moment era una experiència estètica extraordinària, no?
0: Clar. Nosaltres cada dia acabem amb una cançó, no és Bach, perquè són cançons noves, que aquesta que posarem és d'un disc publicat divendres, la d'aquesta setmana fa així. Però això gairebé podria ser un òrgan, de moment.

0: Future Islands, que han celebrat 20 anys amb un disc que divendres passat el van publicar, i aquesta era una de les cançons que havien descartat. I ara, de cop i volta, els agrada molt.
1: L'última paraula del dia d'avui la tindrà en Joan Oller. Ell és el director general del Palau de la Música, aquest palau on casen la bellesa de l'arquitectura i de la música, i on, com ens ha explicat, alguns músics diuen que no s'hi pot fer un mal concert. Gràcies per acompanyar-nos, Joan, i res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Doncs que la gent vagi, aneu a concerts, perquè no, concerts en directe, perquè no hi ha res com la comunicació que es dona en un concert en directe entre els intèrprets i el públic. No hi ha cap altra experiència que ho iguali.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps, aquest dimecres tindrem un dia d'estiu, la matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que de moment no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, i insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Sempre s'ha dit que les legislatures duren el que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou camp militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada, a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor avançat, que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts al vespre en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
4: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
10: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
6: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Corunya espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
6: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
6: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alé Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceo de la Corunya-Calafell i el Barça-Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I el Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
0: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinador cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaurana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recta final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències, i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
3: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
2: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
18: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
20: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
18: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
21: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
18: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
22: Sempre s'ha dit que les legislatures duren el que diga el PNV.
23: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
18: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
1: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar la judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
4: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
4: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
5: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
7: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
8: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
9: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
7: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
24: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
25: Estos presupuestos suposarán una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
7: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
27: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
28: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
1: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
11: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment s'asseguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
12: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que soc soci, doncs... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
15: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions.

0: cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
1: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
2: 3CAT Info.
3: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
4: Només el cap de setmana passat, els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això, recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
5: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
4: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
3: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creuava les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
6: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
7: The barrier is damaged.
8: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera, s'ha desconcentrat, es trobava malament.
6: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Vilde, evita fer conjectures.
9: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
6: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
10: That crossing over there is not...
11: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
6: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
2: 3CAT Info.
3: Tornem aquí a Catalunya perquè el Papa Lleó XIV reunirà amb una 80ena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de 2 recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
12: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
3: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
2: Esports.
3: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
13: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
14: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
15: Per això no vull que sigui un moment trist.

0: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
1: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
2: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
1: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: Sempre li deia que era una futbolista total perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
1: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
4: 3CAT Info.
1: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
5: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: 3CAT Info.
1: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0, i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
4: 3CAT Info.
1: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
6: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
1: I ara torno per a Martín.
7: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de lo que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
1: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el Barcelona i Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Girón-Fuxovics en dos sets.
4: 3CAT Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto al foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto al foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps, aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia, la verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, i insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales. Pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3Cat Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
4: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, el gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortès en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
10: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
6: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
6: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
6: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alé Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceo de la Corunya Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són dos quarts de dues.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recte final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències, i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad
3: se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
18: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
19: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrá esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
21: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
20: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
22: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
20: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
23: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
20: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
27: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
28: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
20: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
1: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez a la parella de Pedro Sánchez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
2: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
2: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
4: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
5: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
7: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
8: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
5: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
9: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
10: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
5: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
24: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijó.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat als assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
25: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
1: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, al consistori de el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
11: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtica, Andreu Nin, a la Rambla.
12: Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, pues... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
15: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
16: Justícia! Justícia!
14: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
16: Ja exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç.

0: fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels Bombers.
1: Saber renunciar a un dia doncs perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica, no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
0: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
2: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creuava les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
3: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
4: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
3: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
5: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
3: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
6: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
3: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
7: 3CAT Info.
2: Tornem aquí a Catalunya perquè el Papa Lleó XIV reunirà amb una 80ena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de 2 recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
8: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
2: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
7: Esports.
2: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
9: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
10: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
11: Per això no vull que sigui un moment trist.
10: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
9: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
12: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals,

0: individuals tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
1: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortès en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
1: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
3: 3CAT Info.
1: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
4: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: 3CAT Info.
1: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
3: 3CAT Info.
1: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte pel Catalunya i Xus Martín pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
5: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
1: I ara torn per a Martín.
6: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
1: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Giron-Fuxovics en dos sets.
3: Trescat Info.